0: les crítiques cap a ell, el dirigent republicà, s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 en la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
1: Esports.
2: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
0: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança amb moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per al darulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta està completament col·lapsada i, per suposto, les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, però és que el govern d'Espanya, en el reparto anterior, excluyó per razones estrictamente polítiques a dos comunidades autònomes, que són Catalunya i País Basco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
0: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i un milió de membres, a més de dos grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
0: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia tres fills en comú, constava al sistema Biogent per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rerebotiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels dos casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto el foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Baixes, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot, en alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
0: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ho dèiem en titulars, Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a 3CAT Info la directora de l'AFAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc., com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
0: El Sindicat Majoritari d'Educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, Ja li ha respost en declaracions a 3CAT Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
0: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de morts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3CAT Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
0: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany de Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van anar sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
23: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals i és impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
24: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
25: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
14: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
1: 3CAT Info.
14: Deco i el cap de caçatalents del club, Jou Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nadadores.
26: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia, de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos de pillar el oro.
2: Cristió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell,

0: més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu, Nicoli, ha signat fins al 2030.
1: I mean, I think I just need to be
2: grateful. Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
1: Inside of the field I'm gonna show what they did for me.
0: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
3: 3CAT Info. Són 2:15.
4: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Firagost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
0: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
4: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giralt.

0: descobert.
1: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
2: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
4: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
2: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
5: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
2: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat els vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i 2 cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només 2 supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
6: 3CAT Info.
2: Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
7: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
2: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
8: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
2: En els últims anys, el consum de metanfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
9: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat,
0: paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
2: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils amb Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
10: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
9: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
11: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
9: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
12: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
2: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solías.
13: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
14: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
13: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
2: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
15: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Quirno és el ministre d'Exteriors argentí.
16: El president Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
15: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
2: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
17: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
2: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
6: El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
18: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Baixes, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
19: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja, BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. El professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
20: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
19: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli que es manté al voltant dels 80 dòlars al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
2: I es triplicant en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pegar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmen Jaume.
1: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
21: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
1: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
22: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'escona i em va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
1: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
2: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La vall d'avui, Pau Rovira.
23: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
2: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Julià Albacar.
24: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
25: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
24: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
25: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany com a primer any perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
24: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
2: Gràcies, Júlia. I atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les trameses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
6: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
2: La colla vella dels xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
0: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
2: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
3: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
2: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al Polen, la Pagatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación, i si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
3: Muchos años, viva la hermandad.
6: 3CAT Info.
4: 3CAT Info.
2: Amb l'Oriol Corral.
5: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada d'Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
6: 3CAT Info.
5: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat en èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Dani Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
6: 3CAT Info.
5: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
7: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías, aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
5: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per dues temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
4: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
8: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
4: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
8: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
4: Short, what I would like this team to look like.
5: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entén a Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
9: I think when I heard that I didn't believe in it.
10: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
9: I didn't take the opportunity as well.
5: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
6: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a un agitador ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
0: Esports.
2: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer temps de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per al denunç a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox. I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta està completament col·lapsada i, per supuesto, les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, però és que el govern d'Espanya, en el reparto anterior, excluyó per razones estrictamente polítiques a dos comunidades autònomes, que són Catalunya i País Basc. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. E Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
3: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogent per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
12: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto el foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
13: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
14: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de protecció civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja sigui intensa.
15: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars, Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
16: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar i té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Escatinfo, la directora de la FAC, Lidón Gasull.
17: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de relació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
18: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar en propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
16: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
19: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de morts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
20: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany de Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
21: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
22: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van aniran sortint.
21: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
22: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals i és impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
21: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
23: Banyoles, dintre del guió, és
2: més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
21: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
4: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
21: El rodatge del Fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports.
1: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
13: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà seguit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
13: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nadadores.
6: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos de pillar el oro.
13: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
0: 3CAT Info.
13: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per dues temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
23: FC Barça is always competing for the titles.
24: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
23: Will be just a reward for the way we play.
13: I el Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu.

0: 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
1: 3CAT Info. Són 3:45.
2: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda en Puria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Firagosta amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
0: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
2: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir la investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
2: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i per

0: participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
2: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
0: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
3: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i dos cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només dos supervivents. En el que portem d'any han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
4: 3CAT Info.
0: A mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
5: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín es l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policía Nacional.
6: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
0: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
7: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
0: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més a punta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
9: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
8: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
10: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors començarà a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
8: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mokhtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
11: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Mokhtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solias.
12: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
13: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
12: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
0: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
14: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
15: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, es que tenemos diferencias ideológicas profundas, la región está cambiando de dirección también ideológica, nosotros eso lo celebramos.
14: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
0: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
2: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
4: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
16: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
17: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja, BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
18: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
17: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli que es manté al voltant dels 80 dòlars al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: I es triplicant en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
19: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
20: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veuen al carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
19: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
21: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés quasi temps de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
19: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
0: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La vall d'avui, Pau Rovira.
22: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Julià Albacar.
23: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
24: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
23: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
24: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
23: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
0: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
4: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9, Valls, Josep Almirall.
1: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
0: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
3: ¿Qué tal, sisters y hermanos?
0: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al polen, la pegatina i Svetlana. Love of Lesbians presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
3: Muchos años, viva la hermandad.
4: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
4: 3CAT Info.
5: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
4: 3CAT Info.
5: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
6: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
5: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
7: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
25: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
7: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
25: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
7: Short, what I would like this team to look like.
5: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. és el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030, per ella és un somni fet realitat.
8: I think when I heard that I didn't believe in
9: it. El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
8: I didn't take the opportunity as well.
5: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
4: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a un agitador ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per al denunç a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox. I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta està completament col·lapsada i, per supuesto, les comunitats autònomes del Partit Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto el foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de protecció civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars, Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canvi de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho Ho ha dit a Tescatinfo, la directora de la FAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions de 3Cat Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany de Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
23: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, et dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
24: Banyoles, dintre del guió, és
2: Més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
3: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge d'Alfons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports.
1: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
14: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
14: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nadadores.
4: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
14: Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
0: 3CAT Info.
14: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
6: FC Barça is always competing for the titles.
24: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
6: Will be just a reward for the way we play.
14: I el Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
25: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
26: Inside of the field I'm gonna show what they did for me.
14: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc

0: fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
1: 3CAT Info. Són 4:45.
2: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Firagost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
0: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
2: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
2: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
5: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se opone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
2: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.

0: lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
1: El govern espanyol té comptabilitzats 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat els vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i dos cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només dos supervivents. En el que portem d'any han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
2: 3CAT Info.
1: La mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
4: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
1: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
5: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
1: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més a punta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
7: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
6: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
8: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, Llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat amb lloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
6: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
9: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solías.
10: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
11: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
10: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
1: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
12: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
13: El president Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, es que tenemos diferencias ideológicas profundas, la región está cambiando de dirección también ideológica, nosotros eso lo celebramos.
12: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
1: I Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
14: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
1: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
2: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santador.
16: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja, BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
17: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
16: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels 80 dòlars al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
1: I es triplicant en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmen Jaume.
18: Menys turisme, més vida i alerta solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
19: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
18: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
20: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que m'ho va posar l'escut a l'escona i m'ho va pegar una porrada jo. Així, no hi ha més... Va ser totalment inesperat i pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
18: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
1: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
21: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
1: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Juliol Becar.
22: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu no ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
23: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
22: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
23: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat el migdia.
22: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
1: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
24: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
1: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
0: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
1: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al polen, la Palatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
0: Muchos años, viva la hermandad.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Amb l'Oriol Corral.
3: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estat d'Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
2: 3CAT Info.
3: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Dani Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
2: 3CAT Info.
3: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
4: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
3: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
5: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
7: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
5: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
7: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
5: Short, what I would like this team to look like.
3: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha afirmat fins al 2030, per ella és un somni fet realitat.
25: I think when I heard that I didn't believe in
26: the... El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
3: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
2: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per al denunç a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de protecció civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars, Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Trescat Info la directora de la FAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de relació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions de 3Cat Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població i, en concret, l'estany a Banyoles són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
23: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, et dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals, és impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
24: Banyoles, dintre del guió, és
2: Més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
3: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge d'Alfons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports.
1: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
14: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
14: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nadadores.
4: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
14: Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
0: 3CAT Info.
14: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
6: FC Barça is always competing for the titles.
24: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
6: Will be just a reward for the way we play.
14: I el Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
25: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
26: Inside of the field I'm gonna show what they did for me.
14: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió.

0: escalada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Firagosta amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
1: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
0: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
2: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
4: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se opone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
0: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
5: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: El govern espanyol té comptabilitzats 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants en pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació.

0: Dimarts, a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i 2 cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només 2 supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
1: 3CAT Info.
0: La mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
3: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
0: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
4: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
0: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més a punta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils amb Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
6: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
5: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
7: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, es comença a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
5: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
8: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Walperis, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solías.
9: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
10: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
9: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
0: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
11: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
12: El president Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, es que tenemos diferencias ideológicas profundas, la región está cambiando de dirección también ideológica, nosotros eso lo celebramos.
11: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
0: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
13: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
1: El temps.
0: Ernesto Gómez.
14: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santador.
15: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista, Unicaja, BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
16: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
15: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels 80 dòlars al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: I es triplicant en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online M'Escapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
17: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
18: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
17: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
19: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que m'ho va posar l'escut a l'escona i m'ho va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i pràcticament no varen veure ni que estéssim venent cap a nosaltres.
17: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
0: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. Davall d'avui, Pau Rovira.
20: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Júlia Albacar.
21: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu no ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
22: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
21: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
22: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany com a primer any perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
21: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
0: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
23: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
0: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
24: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
0: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al polen, la pagatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación, i si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre. Muchos años, viva la
1: hermandad. 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
1: 3CAT Info.
2: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
1: 3CAT Info.
2: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
3: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
2: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
4: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
6: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
4: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
6: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
4: What I would like this team to look like.
2: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha afirmat fins al 2030 per ella és un somni fet realitat.
7: I think when I heard that I didn't believe in
25: it. El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
7: I didn't take the opportunity as well.
2: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
1: Tresca Info.

0: Són les 6.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gira d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
0: Esports.
2: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per al denunç a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giralt, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta està completament col·lapsada i, per suposto, les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, però és que el govern d'Espanya, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogent per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars, Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar i té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a 3Cat Info la directora de l'AFAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El Sindicat Majoritari d'Educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de morts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany de Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van aniran sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
23: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
24: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic.
2: que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
3: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge d'Alfons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports.
1: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
14: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà a seguit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
14: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nadadores.
4: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos de pillar el oro.
14: Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
0: 3CAT Info.
14: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per dues temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
6: FC Barça is always competing for the titles.
24: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
6: Will be just a reward for the way we play.
14: I el Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
25: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
26: Inside of the field I'm gonna show what they did for me.
14: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
0: 3CAT Info. Són 2:15.
1: moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial

0: i l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Fira Agost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
1: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
0: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
2: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
4: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
0: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
5: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants en pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i dos cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només dos supervivents. En el que portem d'any han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.

0: 3cat.info.
1: La mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 hores i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
3: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
1: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
4: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
1: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
6: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció i estan fent un efecte crida.
5: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
7: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
5: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
0: 3cat Info. 3cat Info.
1: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50 de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra és molt complicada.
8: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Mojtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solias.
9: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
10: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
9: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
1: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
11: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Quirno és el ministre d'Exteriors argentí.
12: El president Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, es que tenemos diferencias ideológicas profundas, la región está cambiando de dirección también ideológica, nosotros eso lo celebramos.
11: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
1: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
13: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
1: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
14: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santador.
15: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja, BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
16: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
15: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels 80 dòlars al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
1: I es triplicant en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmen Jaume.
17: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
18: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
17: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
19: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés quasi temps de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que m'ho va posar l'escut a l'escona i m'ho va pegar una porrada jo. Així, no hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
17: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
1: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
20: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
1: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Júlia Albacar.
21: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu no ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
22: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
21: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
22: I el personal pues, també, ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany com a primer any, perquè clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
21: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
1: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
0: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
23: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
1: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
24: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
1: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al Polen, la Pagatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
24: Muchos años, viva la hermandad.
0: 3CAT Info.
1: 3CAT Info.
0: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
25: El Barça torna als entrenaments aquest dijous.
2: L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
2: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
0: 3CAT Info.
2: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
3: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
2: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
4: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
6: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
4: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
6: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
4: What I would like this team to look like.
2: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha afirmat fins al 2030, per ella és un somni fet realitat.
7: I think when I heard that I didn't believe in
25: it. El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
2: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5ª etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10ª posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6ª etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
26: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes a aquest dijous aquí al matí de Catalunya Ràdio, un dia que ens llevem amb 19 graus a Ripoll, 22 a Alcarràs i 25 graus a Tortosa. Avui, després d'un dia de treva, Protecció Civil alerta perquè torna a activar el pla per risc de pluges, ventades i pedregades, sobretot aquesta tarda, a bona part del país. Per tant, el primer és el primer, Gori Massip, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Matí de sol i tarda de pluges, vindria a ser això?
1: Doncs sí, vindria a ser això. A partir de mig matí i migdia esperem que s'inflin grans nuvolades i precaució perquè aquesta tarda les tempestes poden ser fortes, anar acompanyades de pedra, calamar-se, fortes ventades i afectaran de manera força general el país, des del Pirineu, Prepirineu, avançant cap a la Catalunya central i atenció perquè de cara a mitja tarda de vespre arribarien cap al Pla de Lleida, cap al Baix Llobregat barcelonès i també cap a la zona del Penedès.
0: Doncs alerta amb aquestes pluges, gràcies Gori, fins ara.
1: Fins ara.
0: Alerta amb aquestes pluges perquè poden ser intenses i és per això que Protecció Civil ha tornat al pla per possibles inundacions, perquè preveu aquestes pluges, ventades, possiblement també pedregades en alguns punts del país, sobretot a partir d'aquesta tarda. I això quan, recordem, falta menys d'una setmana pel famós eclipsi, per l'eclipsi solar total, que es podrà veure al 100% en alguns punts del país. Es podrà veure tot Catalunya, però només al sud del país es podrà veure de manera total. Es podrà veure un eclipsi al 100%. I és per això que s'està insistint molt en la prudència a la carretera i en planificar els desplaçaments. Ina Soler, de Protecció Civil, ens advertia ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, que la mobilitat aquell dia, el dia abans i l'endemà, per tant, a l'11, el 12 i el 13, la mobilitat, deia, serà complicada i deia això.
2: Planifiquem la ruta que volem fer, pensem on volem anar, quin és el millor moment en desplaçar-nos. Hi ha molta gent que ja ha previst dintre de les seves vacances doncs, un desplaçament amb alguna zona que es pugui veure. Vull dir, tothom segur que coneix algú que ha buscat una habitació d'hotel o ha buscat algun punt per anar a veure l'eclipsi en algun lloc. Que, bueno, doncs amb planificació i amb més tranquil·litat és segurament la millor manera de poder-ho fer,
0: És el que deia Ima Soler de Protecció Civil en declaracions al matí de Catalunya Ràdio de cara a eclipsi de la setmana que ve. De fet, el president Salvador Illa, en el seu canal de Telegram, aconsellava evitar la P7, que és la principal via, evidentment, o la via més habitual per anar cap al sud del país. En aquest cas, doncs, recomanava buscar alternatives. En fi, avui en continuarem parlant i ho seguirem fent aquí a Catalunya Ràdio de les conseqüències d'aquest eclipsi, de tota la preparació, però un dia més, avui també hem de parlar de la crisi migratòria de Ceuta.
3: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: És el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui es reuneix amb el rei. Es reuneix amb el monarca Felip VI al Palau de Marivent, a Palma, on la família reial passa les vacances. Avui, també a Brussel·les, al Parlament Europeu, hi ha una reunió extraordinària també per abordar aquesta crisi. Ara bé, aquesta crisi de Ceuta ens continua deixant molts interrogants sobre la taula. D'una banda, aclarir què és el que va passar exactament, com va anar la crida massiva que es va fer per les xarxes socials. Sobre això, l'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil si van rebre informació els dies previs sobre l'entrada que s'estava preparant. I el Marroc també ha engegat la maquinària judicial i ha detingut pràcticament 90 persones que, en teoria, estan acusades d'estar al darrere de l'entrada massiva o dels aldarulls que també es van registrar a la frontera. L'altra cara de la moneda continua sent, per descomptat, la picabaralla política sobre què s'ha de fer amb els menors d'edat que continuen a Ceuta i que no han tornat al Marroc.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
0: És Alma Ezcurra, del Partit Popular, dient que les comunitats autònomes governades pel seu partit compliran la llei, però Vox, que governa amb el PP en diverses d'aquestes comunitats, no hi està d'acord. I, de fet, el Partit Popular apunten que sí, que la llei la compliran, però també demanaran garanties, la qual cosa avui alguns diaris interpreten com una voluntat deliberada de retardar l'arribada d'aquests menors immigrants. A Catalunya, Junts també, com sabeu, ha dit que no vol aquests menors immigrants, argumentant que els centres d'acollida de Catalunya ja estan al màxim de la seva capacitat. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, per la seva banda, feia aquestes declaracions ahir en aquest programa.
5: Tant aquí hi ha una responsabilitat de molta gent. I llavors aquesta responsabilitat que tota aquesta gent no assumeix, que aquests governs, o qui sigui, o els serveis secrets, o el qui sigui, no assumeix, resulta que acaba repercutint en la societat, no? I, escolti, la societat fa moltes coses i molts esforços, i el nostre país, en particular Catalunya, fa molts esforços en molts àmbits, i segurament haurem de continuar-los fent.
0: És el que deia Oriol Junqueras ahir en declaracions d'aquest programa, i no deixem encara de parlar del Marroc, però amb una altra qüestió radicalment diferent.
6: Well, FIFA Football Enterprise, or FFE, is
0: Perquè a les últimes hores la FIFA ha negat que el seu president, Gianni Infantino, hagi ofert al Marroc acollir la final del Mundial del 2030 a canvi de rebre suports per mantenir-se en el càrrec com a president de la federació. Ho va publicar ahir el diari The Times, però la FIFA ho ha qualificat de fals i d'enganyós. De fet, quan va sortir la notícia, Infantino estava justament al Marroc, en una reunió d'urgència de la FIFA. I aquesta és una de les poquetes imatges que en tenim. Així en marxava, en un cotxe, sense parar-se davant la premsa, Gianni Infantino. Recordem que el Marroc ja fa temps que aspira que la final del Mundial del 2030 sigui a l'estadi Hassan II de Casablanca, mentre que Espanya, que també organitza aquest Mundial, aspira al Bernabéu. I també recordem que l'alcalde de Barcelona va plantejar que la final fos al Camp Nou. A banda d'això, a les 7 i 6 minuts, a les últimes hores hem tingut males notícies amb dos nous crims masclistes, un a Astúries, on guàrdia civil ha matat la seva exparella, també agent, i l'altre a Múrcia, on una dona va morir apunyalada a mans de la seva parella en un centre comercial. I l'altre tema del dia, en l'esfera política, és Madrid i l'àtic de Isabel Díaz Ayuso.
6: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Avui, en Temps d'Àgora, parlarem d'aquesta qüestió amb el David Fernández Moreno, que és autor d'una biografia d'Isabel Díaz Ayuso. Serà a partir de 9:45 del matí. I atenció, això que us avança al matí de Catalunya Ràdio, que detallarem avui durant tot el dia. Quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, l'Agència Catalana de Residus fa una crida a tots els partits que no utilitzin, en la batalla electoral, la recollida porta a porta. Ara fa molts dies que aquí al programa estem recollint queixes al voltant de la recollida porta a porta. De fet, ho continuem fent. L'última, aquesta de Calonja.
7: Que és una urbanització que està molt afectada pels senglars. Amb la qual cosa, els matins que toca recollida, o que ha tocat recollida de brossa el dia anterior, està escampada pel terra perquè baixen els porcs senglars. Jo no tinc vehicle. Jo he de pujar a casa meva amb cotxe de línia. El dia que no toca recollida de brossa, he d'anar amb la meva brossa en el cotxe de línia. Això és normal en l'època que estem vivint?
0: És el que ens deia la Maria Antònia al telèfon de queixes i denúncies del programa. Avui en continuarem parlant, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara un parell de coses més. L'Institut de Seguretat d'Intel·ligència Artificial del Regne Unit ha confirmat que dos models d'intel·ligència artificial han entrat en altres sistemes i han enviat correus per robar les credencials a les persones que tenen aquests correus electrònics. Diu l'Institut que és la primera vegada que veiem riscos així. Ahir parlàvem d'aquestes incidències en la intel·ligència artificial amb l'investigador Román Orús, que és l'únic espanyol que forma part del grup de Nacions Unides que parla d'intel·ligència artificial.
8: El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament doncs, s'ha pogut detectar temps, etc. Però el que hem de fer ara mateix és com hem de diguem-ne, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
0: Si l'encàrrec que se li fa és aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública, ho té raonablement fàcil, un model d'intel·ligència artificial per aconseguir-lo?
8: Bueno, amb el que hem vist jo diria que sí.
0: Doncs això, Román Orós, insistim, un dels grans experts en intel·ligència artificial del moment. En fi, sobre noves tecnologies, TikTok ha arribat aquesta matinada a un acord amb Disney.
9: Under the sea, under the sea, nobody beat us, fry us and eat us in fricassee.
0: I aquest acord implica que els usuaris de TikTok podran fer servir fragments de les pel·lícules de Disney, incloent les franquícies de Star Wars o de Marvel, en els vídeos a les plataformes. Ningú no dona xifres, però això arriba després del fracàs de l'acord de 1.000 milions de dòlars entre Disney i OpenAI en vídeos generats per intel·ligència artificial. Allò va descarrilar, però aquest de TikTok sembla que va de debò. Així hem arribat a les 7:09. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dia a tothom.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui, a l'hora del matí, d'aquí una horeta i mitja, Jordi Mira, Assumpta Escar, Meritxell Benedí i Anna Grau. Però abans... Marta Viana, Maria Fernández i Roser Parera, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: S'investiga.
2: L'Audiència Nacional posa fil a l'agulla amb els fets de Ceuta i pregunta a la Guàrdia Civil si disposa de pistes del que va acabar passant.
1: Àlex Giral Robert.
3: Abans de decidir si obre una investigació formal, la magistrada ha demanat a la policia que respongui si hi va haver avisos previs de l'arribada massiva de migrants. Això malgrat que el govern espanyol ha insistit els últims dies que no. El tribunal també ha reclamat tots els detalls de l'operatiu policial a la ciutat autònoma els dies 30 i el 31 de juliol. En especial vol informació exhaustiva de les persones que van aconseguir travessar la frontera per mar i les que van aparèixer mortes en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. A principis de setmana, la jutgessa ja va reclamar als cossos policials si tenien indicis de qui va poder orquestrar el desplaçament multitudinari. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també al Marroc.
2: Una setmana després de la crisi a Ceuta, el Marroc activa la maquinària judicial.
1: Més detalls, Marc Camps.
2: D'una banda, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més per aldarulls a la frontera de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han informat de quants detinguts hi ha. I continua el ball de xifres sobre les persones que han perdut la vida. Caminando Fronteras eleva 141 el nombre de morts, 63 dels quals dins del Marroc. Rabat, a hores d'ara, només n'ha confirmat 11. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc. Falten 3 minuts per arribar a un quart de 8. Menors migrants.
2: Tensió dins del PP per la gestió dels arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats per Vox, no hi estan d'acord i defensen el retorn dels menors als seus països d'origen.
4: El govern espanyol xifra en més de 500 els menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment.
1: Madrid, antes la fuente.
5: El repartiment de menors torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular i és que els de Feijó s'hi juguen al futur de 4 governs autonòmics amb Vox. Tot i això, la direcció del partit admet que acataran la llei, però adverteix que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc. Alma Izcurra.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de les seves capacitats quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals. Des de Madrid, Àngela Fuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Nova crida.
2: El Ministeri de l'Interior diu que està estudiant una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada de migrants a Espanya el 15 d'agost.
1: Clàudia Serra.
7: Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, confirma que existeix aquesta crida, tot i que no està determinat si es vol fer a Ceuta o a Melilla.
8: S'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions.
7: Lozano apunta que les xarxes socials van ser clau en l'entrada ara fa una setmana de 70.000 persones a Ceuta. A través de les xarxes socials i d'aplicacions com WhatsApp es van difondre vídeos curts i emocionals. Hi va haver una coordinació al darrere, tot i que de moment no s'ha pogut detectar un responsable únic. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més arribades.
2: A les Illes, les últimes pasteres han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Tot plegat en una setmana marcada per la tragèdia humanitària de dimarts amb la mort d'almenys 19 migrants.
1: No ho sabia.
4: Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats per la controvertida compra d'un atic de luxe per part de la Comunitat de Madrid i assegura que ella no està al cas d'adquisicions com aquestes de més de 6 milions d'euros.
1: Txell Garriga.
9: Malgrat que el pis d'alt standing havia de ser l'oficina temporal d'Ayuso, la presidenta madrilenya afirma que n'ha estat del tot al marge.
10: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
9: I ha apuntat que el seu conseller de presidència és qui haurà de donar doncs explicacions per l'embolic. Segons El País, el govern regional va comprar l'àtic per 6,3 milions d'euros i la immobiliària es va embutxacar una comissió del 3%, gairebé de 190.000 euros. Tan bon punt va esclatar la polèmica, l'executiu d'Ayuso va anunciar a la venda de l'immoble. Txell Garriga pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Porta a porta.
11: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin de la batalla electoral la recollida de residus porta a porta i també els contenidors intel·ligents.
12: El tema de la gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
11: Quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus, o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat.
4: Més de 500 municipis tenen o bé el porta a porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que ho hagin posat en pràctica.
1: Més detalls, Albert Prat.
13: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
12: Pot haver gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
13: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
14: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
15: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
13: Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Top Manta.
11: Salou, el tarragonès, diu prou al fenomen. El seu alcalde, Pere Granados, critica els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb la venda il·legal que fa temps que es dona al passeig de Cambrils, a tocar del municipi.
1: Clara Chavarría Domingo.
16: Bon dia. Granados ha reiterat les seves queixes en detectar un increment de la venda il·legal en aquesta zona que limita amb Salou i ha fet extensible a la conselleria d'Interior les crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils per la tolerància que assegura que hi ha amb el Top Manta i la manca de voluntat política per acabar amb el fenomen.
17: Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
16: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors i Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Pacte de País.
11: Oriol Junqueras proposa que un equip d'experts piloti el Departament d'Educació durant 12 anys per dotar-lo d'estabilitat. El president d'Esquerra ho va explicar ahir aquí, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Àlex Giral Robert.
3: En una entrevista a aquest programa, el líder d'Esquerra va plantejar tots els partits, menys els d'extrema dreta, escollir els integrants del grup d'independents en amb els agents socials i econòmics. Diu que serviria per abordar les crisis del sector com el conflicte amb els professors i l'exclusió de Catalunya de les proves PISA, a més d'acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors del govern.
18: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
3: També aposta per fer extensiva la mesura a àmbits clau com Rodalies i l'habitatge. Àlex Giral Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara bé, no convenç.
4: La proposta de Junqueras a una part de la comunitat educativa que considera que el futur de l'educació no pot estar només en mans dels experts.
1: Maria Costa.
19: La directora de la FAC, les associacions de famílies de Catalunya, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat d'USTEC, Yolanda Segura, admeten que cal estabilitat, però volen poder-hi dir la seva. N'han parlat a Catalunya Ràdio.
20: No pot venir només experts, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de relació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
21: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Ana Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Expedienta.
6: Esquerra Republicana, el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, per la polèmica dels àudios filtrats. Puigtió ha demanat disculpes en un comunicat.
1: I moto d'aigua.
22: El conductor d'un d'aquests vehicles va morir ahir a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, en xocar amb una embarcació. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets.
1: Què en sabem, Maria Rovira?
23: Els fets haurien passat quan una embarcació amb 10 ocupants hauria passat per sobre de la moto d'aigua on hi viatjava a la víctima i el seu fill, que és qui hauria explicat això a la policia. En rebre l'avís, Salvament Marítim es va desplaçar al lloc dels fets, va fer massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després van anar fins al port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques que també va treballar per reanimar-lo. Finalment, però, es va confirmar la mort. Ara la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I més controls.
24: De velocitat a les carreteres catalanes fins diumenge. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant, ja que des de començament d'any 80 persones han mort a la xarxa viària catalana.
1: Vicent Mifsud.
25: L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
26: Tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistres.
25: En la campanya de l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia. Vicent Mifsud, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I dos crims masclistes més.
6: Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. En l'intercanvi de trets, també hauria resultat ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima.
1: Més detalls, Cristian Roldán.
3: L'home, que tenia expedients per casos de violència masclista, hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins les mateixes dependències policials, ja que ell no en tenia, perquè havia estat apartat del cos prèviament. Després d'assassinar la seva exparella, també va obrir foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment el van acabar batent. Abans, però, va ferir greument un tercer agent. La víctima, amb qui tenia tres fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. Aquesta tarda hi ha convocat una concentració davant l'Ajuntament de Llanes per rebutjar els fets. Cristian Rodlán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: També ahir a Múrcia, una dona de 44 anys va morir apunyalada presumptament a mans de la seva parella en un centre comercial. La Policia Nacional busca l'home que ha fugit després dels fets.
1: I més defenses antiaèries.
24: Volodymyr Zelensky en reclama als aliats de l'OTAN per protegir-se dels atacs russos, com el que ahir va causar 17 morts i més de 40 ferits a Kiev.
1: Moscou, Cristina Solías.
27: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
25: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
27: La nova unitat també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis ucraïnesos contra els càrrecs de la indústria militar. Ahir, un fabricant de drons dels Urals va sobreviure a l'explosió d'una bomba al seu cotxe. És el tercer intent d'assassinat en només una setmana. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 7:23 minuts, acord amb Oman.
6: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb el seu país veí per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz. Tot i això, el pas de vaixells no es permetrà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians.
1: I es querellen.
6: Els manifestants agredits per la policia durant la manifestació contra el turisme massiu de Palma interposaran una demanda conjunta contra els agents.
1: Caterina Carman Jaume.
28: Una de les manifestants que va rebre cops de porra explica que ja marxaven i que es va agafar de sorpresa.
29: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops a escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, ¿qué estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
28: Dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Des de Palma, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més de pagament.
24: L'Ajuntament de la Ràpita al Montsià es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador.
1: Ricard Buigas.
2: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè era deficitari i generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Elena Caral, diu a 3CatInfo que ara les arques municipals permeten recuperar el sistema.
5: El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
2: Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament del trabucador està limitat a 3 àrees i el trànsit rodat fins a les Salines de la Trinitat està restringit. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I anem als esports, Pau Dax, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Tenim a Deco enfeinat.
7: Sí, el director esportiu blaugrana segueix movent fitxa en el mercat amb diverses carpetes obertes, la principal, la de la davantera. Deco i el cap de caçatalents del Barça, Joao Amaral, es van reunir ahir a Madrid amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez, per definir una estratègia que pugui desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, una operació que el club culer admet que és complicada davant la postura inflexible de no vendre del club matalasser. El Barça també espera que el futur de Ferran Torres es resolgui i mentrestant avança també amb les sortides. El lateral esquerre del planter, Jofre Torrents, marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen. Torrents marxa per uns 6 milions d'euros, segons l'esport, i signa amb l'equip neerlandès per 4 temporades. El Barça ingressaria la meitat d'un hipotètic futur traspàs del jugador, un equip blaugrana que torna avui als entrenaments amb doble sessió després de fer festa ahir i dimarts.
1: I operat amb èxit.
7: El davanter de l'Espanyol, Quique García, que va passar ahir per quiròfan per la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer jugant contra el Middlesbrough la setmana passada. Quique es perdrà el primer tram de la temporada mentre recupera. L'equip perico s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva d'Ani Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City, Anglaterra.
1: I sisena medalla.
7: La que va aconseguir ahir Iris Thió per tancar els campionats europeus de natació a París. Va guanyar la plata en la final de la rutina acrobàtica per equips, on va competir juntament amb els catalans Denis González, Lilo Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. L'entrenadora catalana del combinat espanyol, Andrea Fuentes, estava molt satisfeta amb el seu equip.
8: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
7: Ha estat l'últim campionat europeu de la capitana Paula Ramírez. Ramírez, volem dir, Iris Thió, tanca la competició a París amb una medalla d'or, 4 de plata i un bronze.
9: Catalunya Ràdio.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
1: el 30.536 30536 de la sèrie 18.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I per arribar a 2:15, com cada dia a aquesta hora, un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
14: Pido a todo la mayor serenidad y confianza.
15: Ha sido espectacular.
1: Tenim nosaltres la reina emèrita, la seva filla Sofia. Bon dia, com està?
30: Un poco roño, mirando.
1: Comença amb iogurt ara mateix, veig, eh?
31: Sí. Una mica de feta, també.
30: Estoy mirando la pantalla con yogur en lloc de pantalla computadora, porque estoy un poco pecopata, porque sale, ¿no?
31: Sí. Estás pecopata, está pecopata.
30: Porque sale, claro.
32: De verdad, mira que eres morbosa, eso, sí, sí, ya sabes todo lo que pasó, que es ahora.
1: Tenim
32: tot
1: rei emèrit, tenim un cara a cara.
32: Bueno,
1: sí, o sigui, l'emèrit i l'emèrita sí. Junts a la mateixa habitació, això devia fer molt temps que no passava.
32: Molt, molt, molt. Des de la luna de miel.
30: ¡Que
32: te calles, tortuga!
30: ¡Es una tortuga! Caranya, que tu dices i corta pilotistes.
0: Molt bé, escarxant-les. Emèrita, a veure, com van viure el 23F a casa seva, a Can Borbó?
31: Molt bona pregunta.
32: No, pues yo estaba en una reunión importante esta tarde. Bueno, todos los lunes por la tarde tenía una reunión.
30: Unes tardes, Juanca, tenia una reunió llarga.
0: Tenia reunions llargues a la tarda.
30: A reunions sin papeles, sin cartera, sin un boli, sin ni nada.
0: Anava una reunió sense esta moto, no? Anava amb la moto, sortia.
32: Perquè tenia bona memòria.
31: Sí, bona memòria.
32: A mi me avisen en plena reunió.
0: Sí.
32: Me vestí enseguida y me planté en palacio.
30: No, camisa por fuera, pantalón, despeinado y sin calcetines.
32: Pero porque... Porque por el camino me peleé con un perro.
31: Que... Això, ja està mentint una altra vegada.
0: Això passa molt.
32: Passa moltíssim en aquesta època.
0: Carretes de baralla amb un
32: claro, sí, sí. Cuando llegué, pues lo primero que vi fue a mi hija, la infanta Elena, y exclamé... ¡Cabrones! ¿Qué le habéis hecho?
30: Nada.
31: Com? Que le... Però...
30: Nada.
31: Què vols dir? Què l'havies dit?
32: Però és que per los nervios me pareció que...
31: Ja, bueno, és... No, home, ara, hòstia. O sigui, vostè va veure la seva filla...
0: Sí, sí, s'espanta. Hi ha un moment que s'espanta.
32: ¡Hijos de puta!
31: I al final...
32: ¿Qué le habéis hecho a mi hija? Y luego caí en la cuenta.
31: És així, és així.
30: Bueno, tampoc
31: cal entrar en aquesta... Bueno, no sé si la reina emèrita vol contraatacar d'alguna manera.
30: Sí, claro, que ara anem cajant. I quan...
1: Així arribem a 2:15.

Un dia més, la crisi del Marroc centra l'agenda informativa. Ara mateix, tant la justícia d'Espanya com la del Marroc investiguen d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de Ceuta els passats dies 30 i 31 de juliol. L'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre informació els dies previs que alertés que s'estava preparant aquesta entrada multitudinària. Tot això mentre creix la tensió dins del Partit Popular per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta i que, segons la llei, s'hauran de repartir per diferents comunitats autònomes. La direcció del PP assegura que les comunitats compliran aquesta llei, però presidents autonòmics defensen el retorn dels menors i també diuen des del PP que, home, que fàcil no ho posaran. La dirigent del PP és Almezcurra, la presidenta de la Comunitat de Madrid és Isabel Díaz.

0: Civil els està buscant. I aquests dies, com sabeu, els oients i les oients del Matí de Catalunya Ràdio, sabeu que us hem explicat que hem rebut moltes queixes de veïns de molts pobles de Catalunya per les molèsties que els causa el sistema de la recollida d'escombraries porta a porta. Avui al Matí de Catalunya Ràdio es pot avançar que l'Agència de Residus de Catalunya fa deliberadament una crida explícita a tots els partits, perquè apartin aquesta qüestió, el porta a porta, de la batalla de les pròximes eleccions municipals.
1: El tema de la gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: És el que deia Catalunya Ràdio, la directora de l'àrea econòmica circular de l'Agència de Residus de Catalunya, Pilar Xiva. I pel que fa als esports, Pau Dax.
2: El director esportiu del Barça, Deco, treballa amb el representant de Julián Álvarez per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid, mentre segueix pendent del futur de Ferran Torres. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ja s'ha operat amb èxit d'un trencament al tendó del bíceps femoral i Iris Tió tanca els campionats europeus de natació a París amb la sisena medalla, una plata en la rutina acrobàtica per equips.
0: Gràcies, Pau. I pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
3: Bon dia. Doncs avui el temps es torna a embolicar amb una tarda de tempestes que poden ser localment fortes. Poden deixar més de 40 litres en només 30 minuts. Estan activats els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya a pràcticament tot Catalunya. Per tant, precaució després d'un matí de sol, però de ràpid augment dels núvols, a la tarda caldrà obrir el paraigua en un bon grapat de comarques i tot plegat amb calor menys intensa al migdia, moltes màximes que es mouran entre els 29-30 i els 35 graus.
0: Gràcies, Gori. De fet, tenim una alerta de protecció civil per aquestes pluges. Està activat el pla de possibles inundacions perquè no només hi ha risc de pluges, que també hi ha risc de ventades, de pedregades, a bona part del país, a bona part de Catalunya. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio amb tota la informació necessària. Doncs justament, al voltant de la informació necessària, la de la mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Avui és un matí altre cop tranquil al transport públic, només amb alguns retards habituals a Rodalies. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona, va 15 minuts tard i també un quart d'hora de demora en alguns trens de l'R11, la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, i també veiem 5 minuts de demora a l'R15 en el tren que està anant des de Reus cap a Barcelona.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha un vehicle avariat a la Ronda Adal a l'altura d'Horta en direcció Llobregat que talla un carril i que provoca retencions des del nus de la Trinitat i per darrere a les dues entrades a Barcelona per la C58, l'autopista del Vallès des de Montcada i la B20, la pot anar des de Santa Coloma. També aturats a la mateixa ronda a dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs per les obres. I a la ronda litoral, cua des de Fòrum fins la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Passen 4 minuts de 7:45. Anem a mirar els diaris. I comencem, com sempre, amb les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bertrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: La crisi migratòria i les polítiques d'habitatge centren les portades d'aquest dijous.
6: L'Ara i el País es fixen especialment en la postura del Partit Popular, que ha acceptat repartir entre les autonomies a 1.100 menors de Ceuta. L'Ara subratlla que els populars es desmarquen de Vox, però demanen que Catalunya i el País Basc també rebin joves.
7: El País va un pas més enllà i assegura que la disparitat d'opinions del PP i Vox posa en risc les seves aliances a les comunitats autònomes, a les quatre comunitats on governen plegats, un dels pactes de govern era el de rebutjar els menors no acompanyats.
6: Mentrestant, la BCE afirma que la Guàrdia Civil està investigant la possibilitat d'una crisi migratòria a Catalunya. Segons un informe dels agents, hi podria haver una convocatòria per xarxes pel dia 15 d'agost. No obstant, diu que la magnitud és incerta.
7: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en el revés del Consell de Garanties Estatuàries a la llei que limita la compra especulativa d'habitatge.
6: En el seu editorial demana polítiques ambicioses, però també una base jurídica impecable que no vulneri el dret a la propietat. Assegura que el camí no passa tant per limitar la compra, sinó per l'alliberament de sòl urbanitzable per poder construir en el mínim temps possible.
7: La recuperació de platges és el tema del dia del periòdico. El diari explica que el govern obrirà les comportes de pantans del Ter i el Llobregat per alliberar 1 milió de tones de sediments. El seu objectiu és que arribin als cursos baixos dels rius perquè restaurin els sorrals en regressió.
6: L'editorial del Mundo destaca el rècord de l'Ibex després de superar els 20.000 punts. El diari ho veu com una bona senyal per l'economia i un reflex de la competitivitat de les empreses espanyoles. També creu que es demostra una borsa capaç de créixer per sobre la mitjana europea.
7: I acabem amb un article de Xavier Grasset al Punt Avui sobre l'eclipsi. Explica que ja ha triat el lloc, el veurà enfilat en una torre que fa de mirador a la vall de Santa Marina, Prat d'Hip, al Baix Camp. Grasset diu que l'eclipsi és la bogeria de l'estiu que ens farà anar amunt i avall i que serà efímer, però també que retindrem la seva imatge a la memòria.
0: Continuem repassant els diaris, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.

0: Ja.
1: Bon dia.
0: No hi haurà granja de pops a les Canàries.
1: Pesca Nova ha renunciat al projecte per crear a les Canàries la primera granja de pops del món, on volia produir-ne unes 3.000 tones l'any. La iniciativa va despertar una forta oposició de científics i animalistes que argumenten que els pops són animals extremadament intel·ligents, sensibles i complexos, i una espècie solitària que no es podria adaptar a les condicions intensives de les granges. Segons Pesca Nova, però, la decisió respon només a consideracions empresarials i regulatòries. Ho llegim a El País.
0: eBay paga 56 milions de dòlars per haver assetjat de manera brutal una parella.
1: Ina i David Steiner, de Natick, Massachusetts, havien criticat eBay en alguns articles del seu butlletí e-commerce Bytes, adreçat al sector del comerç electrònic. En resposta, la plataforma els va assetjar durant setmanes amb tècniques pròpies de pel·lícules de psicòpates. Els van enviar per correu paneroles vives, larves de mosca, un fetus de porc i una corona fúnebre. També van publicar la seva adreça a xarxes i plataformes de cites, van convocar trobades sexuals a casa seva i van enviar pornografia a nom d'ell als seus veïns, simulant la típica confusió amb l'adreça. Ho explica El Diario Ponés.
0: Ai, no sé si dir-la el següent, eh?
1: Vinga, va, que
0: t'ho pots. No, no, de poder puc, el tema. Aviam, mesures contra l'anomenat repte marró, sí, és el que sembla, a les piscines catalanes.
1: Efectivament, l'Ajuntament de Tàrrega farà analitzar els excrements trobats a la piscina municipal per establir si són humans, de debò, i esbrinar el sexe i l'edat de l'excretor o l'excretora. Volen estrènyer així el setge al seu voltant amb l'ajuda també de les càmeres de seguretat, ja que no és el primer cop que aquest estiu que són víctimes d'aquest anomenat repte marró. Una altra piscina entre les moltes que han hagut de tancar dos cops en menys, en aquest cas d'una setmana, en plena onada de calor, per aplicar el protocol sanitari de neteja i desinfecció per presència d'excrements, ha estat la de Vilaseca. Ho recullen El Segre i La Vanguardia.
0: Gràcies, Sílvia. I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
2: Comencem amb la premsa nord-americana, que es fa ressò de l'acord a què ha arribat l'Iran amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Ormuz. Doncs bé, el New York Times dedica en portada un reportatge sobre els mariners encallats al golf Pèrsic i que estan atrapats des de fa 4 mesos en aquest foc creuat per la guerra. També ens fixem amb el Washington Post, que explica el nou mal de cap de Donald Trump. És l'heliport de la Casa Blanca. Les obres es veu quan comença el mes de juny i es va acabar d'instal·lar el passat 30 de juliol, però ara Trump ha demanat que s'aixequi tot perquè no li agrada com ha quedat. Sembla que hi ha una mica dependent a la gespa que han instal·lat al terra i això doncs no li acaba de fer el pes, i ara ha demanat que els treballadors ho refacin tot i ha exigit que ha d'estar a punt per la visita del president Xi Jinping, que ha de fer el mes de setembre. Acabem en aquest cas amb la premsa alemanya i britànica, que expliquen que la policia alemanya ha trobat explosius en un dron a l'aeroport de Leipzig. El ministre d'Interior alemany adverteix que s'està investigant si l'atac frustrat podria haver estat planejat per una potència estrangera.
3: I els diaris econòmics destaquen el càlcul del finançament efectiu de les comunitats autònomes. Catalunya és la segona que més diners aporta per darrere de Madrid i se situa la novena en recursos rebuts per habitant. Segons les dades de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, la comunitat que més diners rep per habitant és Cantàbria i la que menys, Múrcia. El Cinco Días analitza les aportacions dels ciutadans d'origen marroquí a residents a Espanya. Els que viuen a l'Estat van enviar l'any passat 1.500 milions d'euros al Marroc. Per al país africà, aquests diners suposen l'1% del seu producte interior brut. L'únic estat que supera Espanya en enviaments al Marroc és França, que hi fa arribar més de 3.400 milions d'euros. I acabem amb On Economia, on expliquen la caiguda en la producció de cotxes elèctrics a l'estat espanyol. L'any passat es van fabricar 107.000 elèctrics purs, la pitjor xifra en els últims 4 anys, crida l'atenció perquè es van matricular més vehicles endollables que els que es van produir a l'estat. De fet, els cotxes arriben de fora i Espanya exporta el 86% dels que fabrica altres països.
0: En 4 minuts arribarem a 3 quarts de 8 al matí de Catalunya Ràdio. Repassem la premsa esportiva. Pau Dax, bon dia de nou.
4: Bon dia, Freddy.

0: Que el jugador del Madrid, Franco Mastantuono, marxi cedit a la Fiorentina és una notícia tan irrellevant com la seva primera temporada al Club Blanc. Però entre el nom i que marxa a Itàlia, ens ha deixat encefat a fer sonar el Franco amb qui vivíem millor, el que ens agrada, el bo d'en Batiato. I qui sembla que va perdre el centre de gravetat permanent durant una estona, si l'ha arribat a tenir mai a lloc, és el brasiler Neymar. Llegim a l'Ara que després de vèncer el Remo a la Copa Brasilera amb el Santos, el davanter es va encarar amb la directiva del club rival als vestidors, un Neymar afectuós que també va marxar del camp llançant petons a l'afició rival que l'havia insultat durant el partit. Qui sembla que tampoc s'ha portat bé del tot és l'ex blaugrana Ilaix Moriba. Llegim a l'Esport que el Celta de Vigo ha apartat el jugador juntament amb un company per haver arribat tard als entrenaments. I acabem amb l'Esportiu, que ens fa deixar el futbol i parlar de motocross MX2. Ens expliquen que Guillem Farrés és líder sòlid al Mundial i aspirant al títol després de 5 victòries i 5 segons llocs en els 14 grans premis que s'han disputat fins ara.
1: I passem a la premsa del cor amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
2: Bon dia.
1: Avui més cor que mai, eh?
2: Doncs sí. Us imagineu que 30 anys després el vostre fill o filla comença a sortir amb el fill o filla del que havia estat la vostra parella durant els Jocs Olímpics del 92? Doncs això és el que li ha passat a Cindy Crawford i Richard Gere. La supermodel i l'actor van estar junts del 91 fins al 95. I ara els seus descendents, fruits de relacions posteriors, reviuen la història dels seus pares i es converteixen en un duo de guapos per a la generació Z. Ella es diu Kaya Gerber, té 24 anys i és la filla de Crawford. Ell, Homer Gere, ja en té 26. Tots dos estupendos, hereus d'una genètica d'estrella, són els protagonistes de The Shards, un thriller adolescent on durant el rodatge es van disparar els rumors. La nova parella ja ha posat junt a l'estrena de la pel·lícula i desenes de paparazzis americans fiscalitzen tots els seus moviments. De moment, la discreció és la tònica que marca aquesta relació, un duo de rics i guapos que ens recorden que els 90 van ser una gran dècada.
3: Catalunya Ràdio.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: L'esport no fa vacances a l'estiu.
3: Tampoc a Catalunya Ràdio.
5: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
3: També del Girona i del Sabadell.
5: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
3: A més del mercat de fitxatges.
5: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
3: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
5: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Un minut per arribar a 3:15. Marta Viana, bon dia de nou.
7: Bon dia.
1: Qui fa anys avui, va?
7: Va, la cosa va de músics. Comencem pels de casa nostra.
8: Fins de puta voler si no veuríem mai el sol. El camp la fruita es podreix. I hi ha massa intermediaris.
7: Quico Pidelaserra, què diries? Quico... Escolta una cosa, et dono una pista perquè avui tot va de quatres.
1: Tot va de quatres? 74? No.
7: 84.
1: 84. He dubtat, perquè he pensat 80, no ho sé.
7: Doncs 84. Més jove, sí. També Daniel Carbonell, eres més conegut com a Macaco.
9: Si somos hijos.
7: Què diries?
1: 54?
7: Molt bé,
1: sí,
7: 54.
1: Venga.
7: Seguim ara amb Vinnie Vincent, guitarrista de Kiss. En aquest cas, en fa 74 i acabem, doncs...
1: Baixa una mica, Macià, que no ens sentim.
7: Vine. Acabem a Vinnie Vincent, el guitarrista de Kiss,
1: un d'aquests
7: que sentim, en fa 74.
1: 74.
7: I acabem, doncs, amb Jerry Halliway dels Spice Girls, que sentim ara.
1: 44?
7: 54,
1: 54 també, caram, tu. I el Santoral?
7: Avui és Sant Just, Sant Pastor, Santa Berta, Sant Felicíssim, Sant Vicenç i Sant Agapit.
1: Agapit.
7: Agapit.
1: Gràcies, Marta.
7: Fins ara.
1: I aquest estiu, com sempre, a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
10: Soc Irene Tortosala, de la llibreria L'Altell de Banyoles, i us vull recomanar Com vestis de bé, Yolande Berot, una petita joia ara en català. Tracta d'un misteri que envolta la troballa d'una nena de 6 anys en una cova, i això provoca un bon terrabastall. I nosaltres, lectors, a través d'un interrogatori policial capítol a capítol de cada veí de la zona, es permet reconstruir la història molt més enllà d'aquest fet, mentre les antigues creences de la muntanya conviuen amb la realitat. Però més enllà de l'argument, és un llibre que parla de la diferència, de la manera com mirem allò que no entenem i de la frontera entre el que considerem humà i salvatge. Una meravella magnètica. El recomanaria a qualsevol persona que gaudeixi dels llibres que plantegen més preguntes que respostes i que deixen pòsit molt després d'haver-los acabat.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie documental El Mago Oscuro.
9: Un retrat de Dean Potter, un dels escaladors i saltadors base més influents i polèmics de la història. Repassa les gestes que el van convertir en llegenda i alhora mostra el seu món interior, conegut a través dels seus diaris personals. Cada capítol és pura tensió. Veiem com puja a cims imponents, com fa equilibris impossibles entre dues muntanyes o com es llança al buit imitant el vol dels ocells, i tot sense cap mesura de seguretat. Quatre capítols dirigits per Peter Mortimer, una figura clau dels documentals d'esports extrems. És a HBO Max.
1: Ara mateix són 3:15 de 8. Aquests són els sons del matí.
11: Els sons del matí.
12: Abans de decidir si obre una investigació formal, la magistrada ha demanat a la policia que respongui si hi va haver avisos previs de l'arribada massiva de migrants.
13: La Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta.
14: Ha publicat en un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya.
15: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat crític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
16: Jo no tengo la menor idea porque no es mi competencia.
12: La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Menor.
17: Persona que no ha arribat a la majoria d'edat. La legislació sobre els menors estrangers no acompanyats prioritza sempre l'interès del menor per sobre de la seva condició de migrant i no se'l pot negar la protecció. A Ceuta, segons el govern espanyol, n'han arribat uns 500 als últims dies i a la ciutat autònoma no hi ha ni de lluny prou places per acollir-los. Ara el debat sobre com les comunitats s'han de repartir aquests nens i joves torna a obrir un cavall de batalla polític que no és menor.
1: Orni.
17: Fer-se l'orni és fer-se el desentès. I orni és una paraula d'origen incert que podria venir de la deformació de l'expressió fer el borni, en el sentit de no voler-hi veure. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que no tenia ni idea que la Comunitat de Madrid havia comprat un luxós àtic per 6,3 milions d'euros al barri de Chamberí, malgrat que aquest pis s'havia de destinar a una oficina temporal per ella. Diu que això, qui ho manegava, era el seu conseller de presidència i que, per tant, és ell qui haurà de donar les explicacions.
1: Velocitat.
17: Qualitat de veloç, de ser ràpid en el moviment. En alguns contextos, la velocitat és una virtut, però en d'altres pot portar problemes, com per exemple a la carretera. Per això, Trànsit ha intensificat fins diumenge els radars i els controls de velocitat a tot Catalunya amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. I és que l'excés de velocitat és una de les principals causes d'accident i en el que portem d'any ja hi ha hagut 80 morts a les carreteres catalanes. L'any passat, en la mateixa campanya d'inici d'agost, es van sancionar 33.000 conductors per anar massa ràpid.
1: Això són les tres paraules del dia. Posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 33,02.
18: Són els graus centígrads de temperatura que va assolir ahir a les 4 de la tarda la boia situada davant la costa occidental de Mallorca, davant de Sa Dragonera. Una temperatura rècord al mar, més d'un grau per damunt de l'anterior màxim. És una dada local i puntual que els meteoròlegs qualifiquen de sorprenent i preocupant.
1: 1.500.
18: El nombre de mànegues que ha comprat d'urgència el Departament d'Interior per als bombers de la Generalitat en plena campanya forestal. Segons l'informe justificatiu d'aquesta comanda no prevista, el motiu no és una mala planificació, sinó l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat més consum, desgast i pèrdua de material, un fet que suposaria un risc operatiu immediat que afectaria la seguretat de les persones, els béns i els mateixos bombers.
1: 8.700.
18: Els euros que es va gastar en sabates un home d'Uguíjar, en un municipi de l'Alpujarra de Granada. De fet, ni se'ls va gastar ni els va pagar. Va fer una comanda fent servir el DNI que havia perdut un familiar. Va llogar una nau per rebre-la i va signar l'albarà de lliurament imitant-ne la firma. Quan l'empresa fabricant va reclamar els diners, no va ser difícil pels investigadors arribar fins a ell. Això va passar l'any 2020, però fins ara no s'ha confirmat la sentència de 2 anys i 7 mesos de presó, ja que l'acusació exposat, la va recórrer al·legant alienació mental sobrevinguda, la típica alienació que et fa comprar 8.000 euros en sabat.
1: La típica. Gràcies, Sílvia. Anem a les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge veiem uns bombers que intenten apagar el foc que surt d'entre la runa. És de nit i s'intueix un edifici destruït.
2: Són els bombers de Kiev treballant després de l'atac d'ahir. Rússia va bombardejar la ciutat amb 28 missils en el que les autoritats ucraïneses han qualificat com un dels atacs més tràgics. El bombardeig ha deixat 17 morts i mostra la falta d'efectius per part d'Ucraïna per neutralitzar aquestes ofensives. Segons dades de l'administració militar ucraïnesa, els atacs aèris van afectar 7 escenaris diferents de la capital i van impactar contra magatzems logístics i zones residencials. Tot això passa ara que, des de fa setmanes, les línies de front estan estancades.
1: A la segona imatge hi veiem una dona al costat del que sembla un pou. Al seu costat hi ha diverses galledes de plàstic. La dona està intentant extreure aigua enmig d'un sorral.
2: És una imatge de l'agència Reuters que arriba des de Zimbabwe i que il·lustra l'amenaça que suposa el Niño per 274 milions de persones. Segons l'ONU, l'arribada del fenomen meteorològic agreujarà la situació a 45 països vulnerables durant les properes setmanes. Es preveu que les zones més afectades siguin el Sudan, Llatinoamèrica i el Carib. La fam i la falta de seguretat alimentària pot augmentar fins a un 22% en aquests territoris.
1: I la tercera imatge, hi veiem una pulsera negra, que sembla un rellotge intel·ligent, però que marca una temperatura. Júlia Albacar, què estem veient?
19: Doncs és una de les 45 pulseres intel·ligents que la Paeria de Lleida ha repartit entre els diferents treballadors municipals i que serviran per controlar la seva temperatura corporal i prevenir cops de calor. En cas que superin els 37,8 graus de temperatura del cos o els 42 a l'exterior, la pulsera avisarà que s'ha d'aturar l'activitat, buscar una ombra, hidratar-se i descansar.
1: 8 minuts i arribarem a les 8.
3: Catalunya Ràdio.
20: El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Ara a Lidl 100 grams de pa de gambes a 1,49, t'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus, fideus asiàtics. Si te n'emportes 3, el quart et surt de franc. Combina'ls. Gaudeix dels sabors de Vitàcia. Lidl val la pena.
21: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
22: Les tasques d'extinció van bé.
23: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
24: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
23: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
24: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
23: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
24: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3Cat.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts falten ara mateix per arribar a les 8 del matí. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. La justícia d'Espanya i la del Marroc investiguen d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de Ceuta el 30 i el 31 de juliol.
27: L'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre informació els dies previs que alertés que s'estava preparant l'entrada multitudinària.
1: I tensió dins del Partit Popular per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta, justament.
28: La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei, però presidents autonòmics defensen el retorn dels menors. Sentim la dirigent Alma Ezcurra i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
29: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
30: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
1: I creix la polèmica sobre l'àtic comprat pel govern d'Isabel Díaz Ayuso.
27: L'oposició denuncia falta de transparència, mentre la presidenta madrilenya es limita a dir:
30: de ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
1: I la Guàrdia Civil continua buscant l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua, Empúria Brava, a l'Alt Empordà, causant la mort del pilot.
28: El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones a bord els va passar pel damunt.
1: I notícia que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, l'Agència Catalana de Residus fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida porta a porta i els contenedors intel·ligents de la batalla electoral.
27: Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular.
15: El tema de la gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
27: Aquest programa ha rebut moltes queixes de veïns de com s'està implementant aquest sistema de recollida selectiva i desenes d'ajuntaments l'han frenat.
1: La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes.
28: D'una banda, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. I de l'altra, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, suposadament a mans de la seva parella.
0: Bon dia, avui el temps es torna a complicar, arriba aire fred a les capes altes atmosfèriques i atenció perquè aquesta tarda les tempestes poden ser fortes en un bon grapat de comarques. Des del Pirineu, Prepirineu aniran avançant cap a la Catalunya central, al prelitoral i avançada la tarda també ho podrien fer cap al Pla de Lleida o la mateixa línia de la costa entre el Maresme i el Penedès. Compte amb els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteixen que en només 30 minuts poden caure més de 40 litres i que aquestes tempestes vagin acompanyades de calamarsa, pedra o fortes ventades.
1: Important això, ho anirem recordant, però prudència, perquè aquesta tarda podem tenir un temps francament complicat d'aquí aquesta alerta de protecció civil. En fi, repassem com tenim el trànsit ara mateix. Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs amb lentitud a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà en sentit sud, la C58 amb una petita retenció a Ripollet, direcció Terrassa, i cues habituals a les rondes, la ronda a dalt del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per obres, i la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat. A la C12, a Maials, al Segrià, en direcció Flix, hi ha hagut un accident que talla un carril.
1: I el transport públic, Maria Fernández Noguera?
5: Bon dia, doncs, matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies, destacant les demores de 15 minuts als trens de l'R11, a la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. Pel que fa als autobusos, Segalés informa que la línia 220 que uneix Barcelona i Sentmenat ara mateix no funciona de manera temporal i, mentrestant, normalitat tant al metro de Barcelona com a Ferrocarrils de la Generalitat.
1: I ja sabeu que cada dia a aquesta hora li dediquem una cançó a qui vulgueu, la cançó que vulgueu per descomptat i pels motius que vulgueu també per descomptat. Si voleu sorprendre algú, ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-360609, al 636-360609, ens dieu quina cançó voleu dedicar, a qui, com per exemple ha fet la Teresa.
6: Bon dia, sóc la Teresa i m'agradaria dedicar-li la cançó de la Dama d'Aragó, de la Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra, a la Tatiana, que compleix el dia 6, 27 anys. I que tinguis un molt bon dia, filla meva. T'estimo.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Marilut García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Algunes complicacions localitzades a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, la C58 a Ripollet, direcció Terrassa, Ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sarrià a Vallcarca en sentit Besòs per obres, i la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: La justícia espanyola i marroquina engeguen la maquinària per aclarir responsabilitats en l'entrada massiva a Ceuta. L'Audiència Nacional Espanyola pregunta a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta de l'arribada i reclama informació exhaustiva de l'operatiu. I la justícia del Marroc ha detingut prop de 90 persones a qui acusa de facilitar les sortides clandestines. La Guàrdia Civil busca l'embarcació que la tarda hauria embestit una moto d'aigua a Empúries, Brava de l'Empordà, causant la mort d'un pilot. El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones a bord els va passar per damunt. Dos crims masclistes a menys de 24 hores. Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella. També agent del cos dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament, i a Múrcia una altra dona va morir apunyalada i a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. El Ministeri iranià d'Exteriors avisa que perquè es faci efectiu primer cal que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els seus ports. A menys d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat els sistemes de recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents per estalviar-se crítiques. Per aquest motiu, l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè deixin aquesta qüestió fora de la batalla electoral. Protecció Civil torna a posar en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges a partir de la tarda al Pirineu, que s'estendran a bona part del país. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. I la tiada castellera del Firagós deixa 4 games extra plantats a la plaça del Blat de Valls. La colla vella dels Xiquets de Valls han obert amb un imponent 5-9 i han descarregat el 4-9 net. La colla jove Xiquets de Valls han assolit un solvent 3-9 en forre i un 2-9.
2: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
3: Bon dia. La final del Mundial de Futbol del 2030 s'allunya del Camp Nou. El director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert el partit a la Federació Marroquina perquè jugui al futur estadi de Hassan II de Casablanca. El Barça torna a entrenar-se avui amb Deco, intentant desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i pendent també del futur de Ferran Torres. I Iris Thió tanca els campionats europeus de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica per equips.
0: Dijous 6 d'agost tenim al davant un matí de sol per aprofitar, perquè a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen ruixats intensos al Pirineu a primera hora de la tarda i es mouran cap al sud fins al Penedès i Ponent. Les pluges localment poden ser torrencials. La calor afluixarà i les màximes més altes no passaran dels 36 graus.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clàries. Bon dia a tothom, benvinguts. Una setmana després de l'assalt massiu a Ceuta, la maquinària judicial espanyola i la marroquina ja s'han posat a treballar. Investiguen en paral·lel per intentar determinar d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de la ciutat autònoma. A Espanya, l'Audiència Nacional Espanyola ja ha encarregat diligències prèvies per recollir informació sobre els fets abans de decidir si obre una causa formal. En una providència, la jutgessa que porta el cas ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la policia espanyola si van rebre alguna informació els dies previs que alertés que s'estava preparant l'entrada multitudinària dels dies 30 i 31 de juliol. La magistrada també demana informació als cossos de seguretat sobre el seu desplegament a la zona, les intervencions de rescat en aigües territorials espanyoles i la causa de la mort de les persones que van perdre la vida en l'intent. A l'altra banda de la frontera, la policia marroquina ha arrestat gairebé un centenar de persones pels seus possibles vincles amb la crida. Fins ara, la fiscalia té Taiwan ha processat 34 persones per haver col·laborat a congregar els milers de persones que van irrompre a Ceuta. I a la ciutat de Nador, el tribunal local ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas a la frontera de Melilla. Sobre el terreny, uns 2.000 immigrants continuen sense moure's de Ceuta i amb les mateixes condicions precàries de fa dies. Ahir les autoritats van habilitar dutxes i lavabos a la platja del Trampolín, on hi ha acampades desenes de persones de subsaharians, però molts d'ells tenen dificultats per aconseguir menjar o un lloc per dormir.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Pel que fa a les víctimes, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 el nombre de morts durant aquells dos dies, 63 dels quals en territori marroquí. Fins ara Rabat només n'ha confirmat 11. Doncs tot plegat genera tensió dins del PP per aquesta gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats per Vox, no hi estan d'acord i defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol xifra en més de 500 els menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Tot i això, la direcció del partit admet que acataran la llei, però adverteix que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc. Alma Izcurra.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de les seves capacitats quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. Això no comportarà l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons el Ministeri Iranià d'Exteriors, això no passarà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians. L'anunci arriba després que el president nord-americà Donald Trump va suspendre el cap de setmana passat els atacs contra el règim dels ayatolàs per donar marge a les negociacions. Teheran nega tenir converses amb Washington i assegura que només ha negociat amb el sultanat Oman sobre el futur de l'estret. I en aquestes últimes hores també hem tingut novetats sobre l'estat de salut del nou líder suprem iranià. Muntada Khamenei va quedar greument ferit al començament de la guerra en els atacs que van acabar amb la vida del seu pare, Ali Khamenei. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha assegurat en una entrevista que el fet que estigui viu ja els dona forces.
7: El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força.
0: Muqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des que el van proclamar líder suprem i tots els comunicats que se li han atribuït els han llegit presentadors de televisió. Encara a l'exterior, Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ahir va fer 17 morts i més de 40 ferits a Kiev. Els míssils contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs d'Ucraïna contra centres logístics de Wilberries, el gegant rus del comerç de l'Índia. Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solies.
8: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
9: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
8: La nova unitat també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis ucraïnesos contra els càrrecs de la indústria militar. Ahir, un fabricant de drons dels Urals va sobreviure a l'explosió d'una bomba al seu cotxe. És el tercer intent d'assassinat en només una setmana.
0: Dos soldats israelians i un ciutadà libanès morts al sud de Líban en la represa de la violència en aquesta zona del país. L'exèrcit israelià ha fet impactar un dron contra una mesquita a la zona i ha matat una persona i ha fet una desena de ferits. Israel ha tornat a atacar la zona després d'acusar la milícia libanesa de Hezbollah de violar l'alto el foc. Els soldats israelians morts són els primers en l'últim mes. Anem cap a Jerusalem, Jordi Bresco.
10: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament, just quan negociadors israelians i libanesos són a Roma intentant allargar l'alto el foc, que malgrat tot segueix vigent. No és l'únic front actiu, el de Gaza continuarà sent-ho força temps, a jutjar per les paraules del cap de l'Estat Major, que assegura en la línia de Netanyahu que els seus homes no pensen moure's fins que Hamas no es desarmi del tot. També Cisjordània continua sent un punt calent. Ahir l'exèrcit israelià va fer-hi una batuda massiva al camp de refugiats de Calàndia, amb un resultat de 8 ferits i una vintena de detinguts.
2: 3CAT Info.
0: Ho sou abans de 3CAT Info, l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida de residus porta a porta i els contenidors intel·ligents de la batalla electoral.
11: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: Quan falta menys d'un mes per les eleccions municipals, menys d'un any, volíem dir, per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat. Més de 500 municipis tenen o bé el porta a porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que els hagin posat en pràctica. Albert Prat.
12: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
11: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
12: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
13: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
14: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El conductor d'una moto d'aigua va morir ahir a Empuria Brava, a l'Empordà, en xocar contra una embarcació. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets. Anem cap a Girona ara, Maria Rovira.
15: Els fets haurien passat quan una embarcació amb 10 ocupants hauria passat per sobre de la moto d'aigua on hi viatjava a la víctima i el seu fill, que és qui hauria explicat això a la policia. En rebre l'avís, Salvament Marítim es va desplaçar al lloc dels fets, va fer massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques que també va treballar per reanimar-lo. Finalment, però, es va confirmar la mort. Ara la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets.
0: Hi ha hagut dos crims masclistes més en un sol dia a l'Estat espanyol. A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, després d'obrir foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. L'assassí tenia denúncies prèvies de maltractaments i estava apartat del cos. No tenia arma reglamentària, però sembla que n'hauria agafat una a les mateixes dependències policials. I d'altra banda, a Múrcia, una dona de 44 anys ha mort apunyalada en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la red de botiga d'un negoci i la policia espanyola busca l'agressor, que va poder fugir. La confirmació dels dos casos elevaria 35 el nombre de dones víctimes de crims masclistes aquest any.

0: Un quart de nou del matí, temps per fer un cop d'ull al trànsit i a la previsió meteorològica. Connexió amb el nostre equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Es mantenen algunes aturades habituals d'hora punta, accessos a Barcelona, com ara l'autovia 2 a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, l'AP7 a Bellaterra, en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, i a les rondes, la ronda de dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també entre Sarrià i Vallcarca en sentit Besòs. I és que recordem que a l'altura de la Vall d'Hebron hi ha un carril tallat per sentit a causa de les obres de cobertura de la ronda. I a la ronda litoral, aturats entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. Fora de l'àrea de Barcelona, un carril tallat a la carretera C12 a Maials, al Segrià, en direcció Flix, a causa d'un accident. Provoca retencions puntuals perquè hi ha un baix volum de circulació. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Amb el Gori Massip.
2: El temps d'aquest dijous es presenta més inestable. Arriba aire fred a les capes altes atmosfèriques i això farà reactivar la inestabilitat en un bon grapat de comarques aquesta propera tarda. Precaució perquè pràcticament tot Catalunya està sota l'avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. En només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. Això és intensitat torrencial i, a més, aquestes tempestes poden anar acompanyades de calamarsa, pedra o fortes ventades. Començaran al final del matí o al voltant del migdia, des del Pirineu, també a punts del prelitoral sud, però des del Pirineu Prepirineu aniran baixant cap a la Catalunya central, serrada prelitoral, i atenció perquè a partir de mitja tarda i al vespre podrien arribar cap al Pla de Lleida o també a la mateixa línia de la costa, per exemple, entre el Maresme i la zona del Penedès. Precaució, insistim, avui en un dia deixa fogó encara al matí, d'una nit de mal dormir, sobretot a prop de la costa, aquestes nits tòrrides per sobre dels 24-25 graus, i al migdia sí que el mercuri ha de baixar una mica. Les màximes es mouran en general entre els 29-30 i els 35.
3: Fresca Info.
4: Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
9: Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres que ve a la tarda.
0: 3CAT Info. Un quart de 9 i 3 minuts, Protecció Civil llança una alerta davant les fortes pluges, pedregades i ratxes de vent que estan previstes per aquesta tarda. Ha tornat a activar el pla Inuncat. Les tempestes arrencaran al Pirineu, però poden afectar bona part del país. En alguns punts podrien caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres més de 60 en 3 hores. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, diu que cal extremar la precaució.
10: El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el Servei Meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
0: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central. I els bombers reprenen aquest matí les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça després que ahir les tempestes obliguessin a retirar els efectius terrestres per motius de seguretat. L'objectiu és continuar consolidant el perímetre del foc que segueix actiu des de divendres passat. Anem a buscar més informació amb el nostre corresponsal, amb el Pau Rovira a la Vall d'Avui.
11: La previsió és tornar a treballar amb dotacions terrestres a la cua de l'incendi, on ahir es va poder actuar per primera vegada amb línies manuals d'aigua. Els bombers mantenen la màxima prudència perquè la meteorologia continuarà condicionant les tasques durant tota la jornada. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que, de moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge habitatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
12: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de la Ràpita al Montsià es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions a l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Buigues.
13: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè era deficitari i generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3CAT Info que ara les arques municipals permeten recuperar el sistema.
14: El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
13: Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament del trabucador està limitat a 3 àrees i el trànsit rodat fins a les Salines de la Trinitat està restringit.
0: Anem ara cap a Girona, una plaga de xinxes de la colza complica des de fa dues setmanes el dia a dia dels veïns de la urbanització de Vallcanera de Sils a la comarca de la Selva. Segons l'Ajuntament, el focus estaria localitzat en uns camps pròxims i la situació ja ha millorat des de fa dos dies. Maria Rovira.
15: Els afectats es queixen de les molèsties i la manca d'informació dels primers dies, tot i que són uns insectes que no suposen cap risc ni per les persones ni pels animals i que ara ja n'ha baixat el nombre. Ens ho explicava la Samantha Martínez, una de les veïnes de la quinzena de cases afectades.
16: Tenien tot preu, o sigui, des de les parets, piscines, no podíem estendre la roba, el tema de ventilar, o sigui, el mateix, o sigui, obries les finestres i hi entraven els bitxos cap a dintre. Vaig anar per amb els veïns i vaig veure que estàvem tots iguals, o sigui, tots els que teníem la casa, diguéssim, pagada al camí del darrere.
15: Segons l'alcalde de Sils, Eduard Colomer, en van informar al Departament d'Agricultura, van enviar comunicats als veïns i van contactar amb una empresa especialitzada que els va aconsellar com actuar.
17: Ens desaconsellen, en aquest cas, des del punt de vista tècnic, l'utilització de productes químics, en el sentit que els sí que podien implicar riscos per les persones i fins i tot doncs, requeria el fet de confinar o d'abandonar l'habitatge durant 24 hores o les que fossin. Apliquem unes mesures de tipus preventiu, en aquest cas pel centre cívic de Vallcanera i pel cementiri.
15: Afegeix que la situació està millorant. De fet, els van assegurar, diu, que al cap de 15 dies el brot aniria a la baixa com està passant. Tot i això, continuen vigilants i en contacte amb els propietaris dels camps per si es pot fer alguna actuació de prevenció perquè no es repeteixi el problema.
0: Els diables de Sant Pere Nord de Terrassa fan una crida a la col·laboració ciutadana per identificar l'autor d'un atac vandàlic contra la Morgana, la seva bèstia de foc. La colla difosa un vídeo dels fets. A través de les imatges de la càmera de seguretat es veu perfectament l'assalt. Un individu jove s'acosta a l'estructura on es guarda la Morgana i comença a clavar-li cops i puntades de peu fins que la llança a terra amb violència. El president de la colla, Eric González, no se'n sap a venir.
18: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia i veure com li fan això sense trencar el cor.
0: Els fets ja estan sota investigació policial. La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de la Firagosa, la capital de l'Alt Camp. La jove s'ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
19: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
12: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
20: Bon dia. La final del Mundial del Futbol del 2030 s'allunya del Camp Nou. El director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert el partit del Mundial 2030 a la Federació Marroquina, que acolliria... l'acolliria a l'estadi Hassan II de Casablanca, segons avança The Times. El Camp Nou, doncs, quedaria descartat. La decisió de jugar la final al país africà sembla un càstig a la UEFA per la seva oposició frontal a la idea d'Infantino de crear una societat amb participació de fons privats per l'organització del torneig. Justament ahir, Infantino es va reunir a Rabat amb altres alts càrrecs de la FIFA, on va barrejar l'autocrítica amb un atac als seus detractors. L'italià va reconèixer errors en el projecte fallit de crear la societat FIFA Forward Enterprise, però va advertir que no tolerarà cap atac a la seva integritat i prendrà les mesures necessàries per defensar la seva reputació.
12: 3CAT Info.
20: El Barça torna avui als entrenaments. L'equip no s'exercitava des de dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça, volem dir, que continua treballant en el mercat de fitxatges. Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, es van reunir ahir a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. En la reunió van definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El club també segueix pendent de Ferran Torres, que no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans en els darrers dies. El valencià entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el club blaugrana també avança amb les sortides. Al lateral esquerre, Jofre Torrents, del planter, marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam per uns 6 milions d'euros. Segons el diari Sport, el Barça es reserva la meitat del preu d'un hipotètic futur traspàs del jugador. A l'equip entrenat per Michel Sánchez, Torrents es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
12: 3CAT Info.
20: I el davanter de l'Espanyol, Quique García, es va operar ahir amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip blanquiblau s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva de Niharke abans del partit de dissabte contra el Coventry City a Anglaterra.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar una plata en la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, estava molt satisfeta amb el seu equip.
1: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oro.
20: Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
12: 3CAT Info.
20: El Barça va presentar ahir l'entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta blaugrana amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. I el Barça femení, també presentacions ahir, la de la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030. D'altra banda, Eva Olid és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica de Sabadell ve d'entrenar el Hearts i l'ha fet campió a Escòcia. La nadadora irlandesa Demi Vollering va guanyar ahir la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi va perdre gairebé 2 minuts i mig i va caure a la 10a posició. Sortia ahir 7a, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també va perdre el mallot blanc com a millor jove. Avui tindrem una etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I l'Espanyol ha anunciat que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins al final de la temporada vinent. Tornem al bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, l'aler Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya com ha cedit fins a final de temporada.
0: Dos quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit. Mariluz, bon dia. Mariluz, bon dia. Doncs a l'espera de connectar amb la nostra companya de l'equip viari, repassem les informacions més destacades fins a aquesta hora. La justícia espanyola i marroquina engeguen la maquinària per aclarir responsabilitats en l'entrada massiva a Ceuta. L'Audiència Nacional Espanyola pregunta a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta de l'arribada i reclama informació exhaustiva de l'operatiu. I la justícia del Marroc ha detingut prop de 90 persones a qui acusa de facilitar les sortides clandestines. D'altra banda, l'Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. I a menys d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat els sistemes de recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents per estalviar-se crítiques. Per això l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida perquè deixin aquesta qüestió fora de la batalla electoral. A partir d'ara també us explicarem, hi ha novetats sobre Ucraïna, perquè ha atacat una refineria de 250 quilòmetres a l'est de Moscou i ha disparat més de 600 drons contra una vintena de regions del país interceptats per l'exèrcit rus. Dues persones han estat hospitalitzades per un incendi aquesta nit en un pis del barri de Bufalà, a Badalona.

0: medalles. Ahir va guanyar la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, amb la prova de rutina acrobàtica per equips.
1: Tenim al davant un matí de sol per aprofitar, perquè a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen ruixats intensos al Pirineu a primera hora de la tarda i es mouran cap al sud fins al Penedès i Ponent. Les pluges localment poden ser torrencials, la calor afluixarà i les màximes més altes no passaran dels 36 graus. I ara sí, connexió amb el nostre equip viari. Mariluz García, bon dia. Mariluz García.
2: Hola, bon dia. Hi ha cues a l'autovia A2 a l'altura d'Esparreguera, direcció Lleida, a la ronda de dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: Dos quarts de nou i tres minuts, una setmana després de l'assalt massiu a Ceuta, la maquinària judicial espanyola i la marroquina ja s'han posat a treballar. Investiguen en paral·lel per intentar determinar d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de la ciutat autònoma. A Espanya, l'Audiència Nacional Espanyola ja ha encarregat diligències prèvies per recollir informació sobre els fets abans de decidir si obre una causa formal. En una providència, la jutgessa que porta el cas ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la policia si van rebre alguna informació als dies previs que alertés que s'estava preparant l'entrada multitudinària dels dies 30 i 31 de juliol. La magistrada també demana informació als cossos de seguretat sobre el seu desplegament a la zona, les intervencions de rescat en aigües territorials espanyoles i la causa de la mort de les persones que van perdre la vida en l'intent. A l'altra banda de la frontera, la policia marroquina ha arrestat gairebé un centenar de persones pels seus possibles vincles amb la crida. Fins ara, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones per haver col·laborat a congregar els milers d'immigrants que van irrompre a Ceuta. I a la ciutat de Nador, el tribunal local ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas a la frontera de Melilla. I sobre el terreny, uns 2.000 migrants continuen sense moure's de Ceuta i amb les mateixes condicions precàries des de fa dies. Ahir les autoritats van habilitar dutxes i lavabos a la platja del Trampolín, on hi ha acampades desenes de persones de subsaharians, però molts d'ells tenen dificultats per aconseguir menjar o un lloc on dormir.
3: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Pel que fa a les víctimes, l'ONG Caminando Fronteras eleva 141 el nombre de morts durant aquells dos dies, 63 dels quals en territori marroquí. Fins ara Rabat només n'ha confirmat 11. Tot plegat ha generat tensió i molta dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics pressionats per Vox no hi estan d'acord i defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol xifren més de 500 els menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labori en el repartiment. Madrid, Àngels Afuente.
4: El repartiment de menors torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Tot i això, la direcció del partit admet que acataran la llei, però adverteix que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc. Alma Izcurra.
5: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
4: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de les seves capacitats quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I continua, mentrestant, l'arribada de migrants a les Balears. Les últimes pasteres han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, a més de 40 persones a bord, tot plegat en una setmana marcada per la tragèdia humanitària de dimarts, amb la mort d'almenys 19 migrants. Els equips de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en un naufragi, també dimarts, a prop de l'illa de Cabrera. Tot i això, s'alerta als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos.

0: insumos que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. Això no comportarà l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons el Ministeri Iranià d'Exteriors, això no passarà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians. L'anunci arriba després que el president nord-americà Donald Trump va suspendre el cap de setmana passat els atacs contra el règim dels ayatolàs per donar marge a les negociacions. Teheran nega tenir converses amb Washington i assegura que només han negociat amb el sultanat d'Oman sobre el futur de l'estret. I en aquestes últimes hores també hem tingut novetat sobre l'estat de salut del nou líder suprem iranià. Mojtada Khamenei va quedar greument ferit al començament de la guerra en els atacs que van acabar amb la vida del seu pare, Ali Khamenei. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha assegurat en una entrevista que el fet que estigui viu ja els dona forces.
1: El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força.
0: Mojtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des que el van proclamar líder suprem i tots els comunicats que s'hi han atribuït els han llegit presentadors de televisió. Passem 8 minuts de 8:45 del matí a novetats. Ucraïna ha atacat una refineria a 250 quilòmetres a l'est de Moscou i ha disparat més de 600 drons contra una vintena de regions del país interceptats per l'exèrcit rus. Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda. Volodymyr Zelensky reclama per la seva banda als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ahir va fer 17 morts i més de 40 ferits a Kiev. Els míssils contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs d'Ucraïna contra centres logístics de Wilberries, el gegant rus del comerç a l'Índia. Anem a Moscou, corresponsal Cristina Solías.
2: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
3: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
2: La nova unitat també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis ucraïnesos contra els càrrecs de la indústria militar. Ahir un fabricant de drons dels Urals va sobreviure a l'explosió d'una bomba al seu cotxe. És el tercer intent d'assassinat en només una setmana.
4: 3CAT Info.
0: Us ho van ser 3CAT Info. L'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida de residus porta a porta i els contenidors intel·ligents de la batalla electoral.
5: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: Quan falta més d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat. Més de 500 municipis tenen o bé el porta-porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que els hagin posat en pràctica al Bar Prat.
6: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
5: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
6: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
7: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
8: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: La comunitat educativa acull amb fredor la proposta d'Oriol Junqueras de posar un grup d'experts al capdavant de la Conselleria d'Educació per afrontar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. El líder república va llançar la proposta durant una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Tots els partits, excepte els d'extrema dreta, haurien d'escollir als integrants d'aquest grup d'experts que pilotaria la conselleria durant 12 anys. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. Lidón Gasull, directora de les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva.
9: Ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
0: El sindicat majoritari d'educació, l'USTEC, també ha igualit la proposta. Sentim, en aquest cas, a la seva portaveu, a Yolanda Segura.
10: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions. El que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa. Per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la republicana Anna Simó, capdavant de la conselleria, i que les conclusions van quedar guardades en un calaix. Avui continua la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Crown Force a l'aeroport del Prat. En les darreres hores hi ha hagut nombrosos vols amb retard i s'han cancel·lat una vintena de vols. 17 cancel·lacions s'atribueixen a la protesta laboral. A més, alguns avions s'han enlairat sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
11: En el que portem de vaga, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
0: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'excés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana quan es preveu un volum més gran de passatgers. L'empresa presta servei a companyies com Air Europa, KLM o Lufthansa, que és una de les més afectades. I dues persones han estat hospitalitzades per un incendi aquesta nit en un edifici de 26 habitatges del barri de Bufalà a Badalona. El foc s'ha declarat en un pis de la primera planta i a través d'un pati interior ha afectat també un pis de la finca del costat. Quan han arribat els bombers, han confinat alguns veïns als seus domicilis, mentre que d'altres els han evacuat. A més dels dos ferits traslladats a l'Hospital Germans Trias i Pujol, cinc persones més han estat ateses pel sistema d'emergències mèdiques. Un cop ha apagat l'incendi, els bombers han ventilat els dos edificis i han fet mesuraments amb el detector de gasos abans de deixar tornar els veïns a casa seva. En l'operatiu hi han treballat 8 dotacions dels bombers i també 3 ambulàncies del SEM.
12: Les tasques d'extinció van bé.
4: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
13: A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
14: Complicat perquè les telecomunicacions...
13: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
13: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 9:15, trànsit i temps. Fem, per tant, un cop d'ull al trànsit i també al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Encara aturats a Duvia 2, a l'altura de l'Esparreguera, en direcció Lleida, a la C12, a Maials, al Segrià, en direcció Flix, a causa d'un accident que talla un carril, i a Barcelona, a les Rondes, la Ronda a dalt, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també entre Sant Gervasi i Vallcarca, en sentit Besòs. Recordem que a la Vall d'Hebron es fan les obres de cobriment que tallen un carril per sentit. A la Ronda Litoral, congestió entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. I el transport públic que es manté sense incidències conegudes segons els diferents operadors. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
4: El temps.
0: Gori massiu.
16: La temperatura matinal d'aquest dijous s'ha mantingut força elevada. Hem repetit aquestes nits tòrrides a la façana costanera, aquests 26 de Tortosa, 27 a la Ràpita, també al centre de la ciutat de Barcelona, 26 a Mataró i també a Roses, a l'Empordà, aquí amb una lleugera tramuntana reescalfada. Altre cop, al voltant dels 18, 19, 20 graus cap a l'interior, tot i que Lleida no s'ha baixat dels 23-24, i una mica més de fresca, o si més no menys calor, a la zona del Pirineu. Avui arriba un altre canvi de temps, després d'un matí encara de treva, però de ràpid augment dels núvols, a la tarda tensió perquè s'embolica la troca, amb tempestes que poden ser fortes i descarregar bona part del país, des del Pirineu, Prepirineu, avançant cap a la Catalunya central, a la pressió central, arribant al prelitoral, i atenció, perquè també arribarien a la mateixa línia de la costa, entre el Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès, també el Garraf i Penedès. També ho poden fer de cara al vespre a la zona del Pla de Lleida. Amb tot plegat, amb menys calor, afluixa una mica la temperatura a les hores centrals del dia, però tot i així repetirem moltes màximes ubicades entre els 30 i els 35 graus.
0: Més coses. El càrtel mexicà de Jalisco havia estès els seus tentacles fins a Almena, al Segrià. En aquesta finca, la policia espanyola i l'oficina antidroga de França han desarticulat un laboratori clandestí de metamfetamina. Hi ha 13 detinguts i s'ha confiscat 2 tones i mitja d'aquesta droga sintètica. La droga es diluïa a Mèxic i s'enviava en vaixells cap a França. Des d'allà, una empresa logística de Barcelona que les feia arribar al laboratori d'Almenà, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. 12 dels 13 detinguts han ingressat a la presó. La majoria són de nacionalitat mexicana, però també hi havia espanyols i colombians. A l'estiu, les estacions d'esquí no aturen l'activitat i, a més de rebre turistes, també preparen les pistes per quan torni la neu. A la Molina ho faran amb l'ajuda de 3.000 ovelles que pugen a pasturar la muntanya i ajuden a mantenir el terreny en bones condicions de cara a l'hivern. Alp, Joaquim Albalaté.
17: Són ovelles de 12 ramats diferents que a l'estiu pugen a la muntanya per estar més fresques i tenir millors pastures i, de passada, ajuden a mantenir net i a fixar el terreny on a l'hivern hi ha pistes d'esquí. Josep Nicolau és el pastor del ramat.
18: Allà baix fa molta calor i pugen cap aquí perquè estem molt més frescos i aquí dalt les ovelles, això és un paradís per elles, estan molt bé aquí dalt. I si posessin vaques o cavalls no irien bé, faria molt malbé el terreny. En canvi, l'ovella és un animal que no destrossa, arrena molt l'herba, busca tots els racons i sota els arbres i fan molt bona neteja.
17: Unes ovelles que substitueixen la sega artificial i els seus excrements, a més, també ajuden a fer créixer l'herba que després farà que la neu es mantingui en millors condicions. Carla Ruiz és president de Ferrocarrils de la Generalitat.
19: Per una part ens dona beneficis a nosaltres per millorar la fertilitat del sòl, per millorar també la herba i els components del sòl que tenim. D'aquesta manera som infraestructures naturals i climàtiques també, i per altra part també estem acollint o estem integrant-nos amb l'activitat comuna amb els territoris on estem.
17: En total hi ha prop de 7.000 animals que pasturen per les estacions que gestiona l'empresa pública.
0: Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les trameses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
4: 3CAT Info.

0: La calor extrema dels últims estius accelera el desgast dels gegants, un patrimoni material i immaterial que en plena temporada de festes majors surt al carrer més que mai. Ens ho explica la Clàudia Roses.
1: Cada estiu les temperatures rècord porten geganters i colles a revisar el bon estat de les figures, fetes principalment de fusta, cartró, pedra i pintura. Així ho ha explicat Teresa Casserres, restauradora del taller d'escultura Casserres.
2: Si eventualment doncs, el gegant està exposat doncs, al mig d'una trobada, al mig de la festa major, pam, allà a 35 graus, és inevitable que doncs, hi haguin seqüeles o petites esquerdes, no, fruit d'aquestes canvis radicals de temperatura. Però al final és una imatgeria viva que ha de sortir al carrer i és la seva funció. No podem preservar-los dintre un museu tancat, perdent ben bé la seva funció de fest i el que significa pel poble.
1: Casserres afirma que per a una bona conservació cal una bona feina divulgativa i un manteniment constant per part dels ajuntaments, que són els propietaris de la majoria dels gegants de Catalunya.
2: És la conscienciació que es té, no, per part dels ajuntaments del patrimoni que tenen. Fa uns anys potser no eren conscients del tipus d'elements que tenien, i avui en dia, doncs, gràcies a la divulgació que es fa a nivell dels conservadors i restauradors, és més fàcil doncs, fer una conservació més preventiva durant l'any.
1: Ara bé, la calor també afecta els geganters, que ballen a dins entre fusta i tela amb temperatures que poden superar els 40 graus. Per això les colles també han hagut de fer canvis en les trobades geganteres. Així ho ha afirmat Sergi Bonilla, representant d'imatgeria i màrqueting de l'agrupació de colles geganteres de Catalunya.
3: A nivell geganter hem de vigilar doncs, sobretot la seguretat de les persones que estan portant els gegants. Llavors és important hidratar-se i els horaris en què s'organitzen les trobades. Quan un gegant agafa temperatura, doncs també agafa tot el seu interior i pot ser que la persona que l'estigui portant estigui a una temperatura que no és la mateixa que hi ha fora. Sé que pes, s'està fent un esforç encara més gran la persona
1: a
3: dins.
1: A Catalunya hi ha 4.000 gegants i molts poden arribar a pesar 80 quilos.
4: What is happening to me?
5: It's a Mr. Spidey!
4: I'm losing my mind. I am totally out of control.
0: Spider-Man Brand New Day ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest 2026 a tot el món. A només una setmana als cinemes, la nova entrega del superheroi protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ha recaptat més de 1.100 milions de dòlars a nivell internacional. Amb aquestes xifres, el film dirigit per Destin Daniel Cretton desbanca Toy Story 5, que encapçalava el rànquing de l'any des de la seva estrena al mes de juny. Aquest no és l'únic rècord de taquilla que assoleix el nou llibre de venda de la franquícia Marvel. En el seu primer cap de setmana als cinemes es va convertir en el segon millor debut de la història amb una recaptació de 927 milions de dòlars a tot el món, només per darrere d'Avengers Endgame del 2019.
6: You're the only one who's immune to it. You're the only one who can sense it.
0: I els usuaris de TikTok podran fer servir fragments de les pel·lícules de Disney, incloent-hi les franquícies de Star Wars o Marvel. A través d'un comunicat de premsa, l'acord descriu sense precedents, El contingut s'actualitzarà regularment per involucrar els subscriptors i construir comunitats més sòlides. Tot i que TikTok compta milers de milions d'usuaris, l'acord donaria un impuls a Disney Plus, que té 130 milions de subscriptors a nivell mundial. De moment, la funció s'activarà als Estats Units durant els pròxims mesos, però després ja estarà en marxa d'altres països. Aquesta iniciativa arriba després del fracàs de l'acord de 1.000 milions de dòlars entre Disney i OpenAI en vídeos generats per intel·ligència artificial.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Esports. Pau Dax, bon dia.
8: Bon dia. Incertesa amb la seu de la final del Mundial de Futbol del 2030. El diari The Times publicava ahir que el director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert la final del Mundial a la Federació Marroquina, que acolliria el partit a l'estadi Hassan II de Casablanca, que encara s'ha de construir. Una decisió que seria un càstig a la UEFA per la seva oposició frontal a la creació d'una filial de la FIFA amb participació de fons privats per organitzar tornejos com la Copa del Món. Un portaveu de la Federació Internacional de Futbol, però, ho va desmentir ahir mateix, després de la reunió que Infantino va mantenir ahir amb els càrrecs de la FIFA, precisament a Rabat. En aquesta trobada, Infantino va barrejar l'autocrítica amb un atac als seus detractors. L'italià va reconèixer errors en el projecte fallit de crear la societat FIFA Forward Enterprise però va advertir que no tolerarà cap atac a la seva integritat i prendrà les mesures necessàries per defensar la seva reputació. Recordem que el Mundial 2030 es disputarà a Espanya, Portugal i al Marroc i que el Camp Nou encara aspira a ser la seu de la final.
7: 3CAT Info.
8: El Barça torna avui als entrenaments. L'equip ho fa després de no entrenar-se des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua treballant en el mercat de fitxatges. El director esportiu Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, es van reunir ahir a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. En la reunió van definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El club també segueix pendent de Ferran Torres, que no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. El valencià entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el club blaugrana també avança amb les sortides. El lateral esquerre Jofre Torrents, del planter, marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam per uns 6 milions d'euros, segons el diari Sport. El Barça es reserva la meitat del preu d'un hipotètic futur traspàs del jugador. A l'equip, entrenat per Michel Sánchez, ex del Girona, Torrents es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. El davanter de l'Espanyol, Quique García, es va operar ahir amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip blanc i blau s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Dani Jarque abans del partit de dissabte contra el Coventry City a Anglaterra. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar una plata en la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
9: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
8: Ha estat l'últim campionat de la capitana del combinat espanyol, Paula Ramírez. Iris Tió tanca aquest europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al saló tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al saló lliure femení.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Barça va presentar ahir l'entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. I el Barça femení també es va presentar ahir la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del femení i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli signa fins al 2030. D'altra banda, Eva Ullit és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica de Sabadell ve d'entrenar el Hearts i l'ha fet campió a Escòcia.
7: 3CAT Info.
8: L'Anna irlandesa Demi Vollering va guanyar ahir la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi va perdre gairebé 2 minuts i mig i va caure a la desena posició. Recordem que ahir sortia setena a la general. Ara Blasi és a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Avui, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. L'Espanyol ha anunciat que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada. Tornem al bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve i el Joventut, l'alè Yannick Crack, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com ha cedit, fins a final de temporada.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 9. Comencem aquest bloc informatiu a 3 Cat Info amb una connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hi ha cues per obres a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, la Ronda a Dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs. I d'altra banda, aturats a la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la C12 a Maials, al Segrià, en direcció Flix per un accident.
0: La justícia espanyola i marroquina engeguen la maquinària per aclarir responsabilitats en l'entrada massiva a Ceuta. L'Audiència Nacional Espanyola pregunta a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta de l'arribada i reclama informació exhaustiva de l'operatiu. La justícia del Marroc, de la seva banda, ha detingut prop de 90 persones a qui acusa de facilitar les sortides clandestines. Protecció Civil torna a posar en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges a partir de la tarda al Pirineu, que s'estendran a bona part del país. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. L'Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. El Ministeri iranià d'Exteriors avisa que, perquè es faci efectiu, primer cal que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els seus ports. Dos crims masclistes a l'Estat en menys de 24 hores. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima, per cert, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una altra dona va morir apunyalada i a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat, coincidint amb uns dies de molta mobilitat a les carreteres catalanes. Fins diumenge ha desplegat més radars amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. L'any passat ja va fer una campanya similar i es van posar 4.800 sancions diàries. A menys d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat els sistemes de recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents per estalviar-se crítiques. Per aquest motiu, l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè deixin aquesta qüestió fora de la batalla electoral. La Ràpita es planteja recuperar el pagament per aparcar la barra del trabucador. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta ho veurien bé si la mesura acaba millorant l'experiència de la visita. Spider-Man Brand New Day es converteix en la pel·lícula més taquillera del 2026 a tot el món. L'entrega protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ja supera els 1.100 milions de dòlars en només una setmana i desbanca així Toy Story 5.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: El Barça torna a entrenar-se avui amb Deco intentant desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i pendent també del futur de Ferran Torres. Incertesa amb la final del Mundial de Futbol del 2030. El diari The Times avançava que el director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert el partit a la Federació Marroquina, però la FIFA ho va negar i el Camp Nou continua sent candidat a acollir la final. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata en la prova de rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
0: I avui esperem un dia de temps inestable amb xàfecs i tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o fortes ventades. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. En només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. Amb aquests xàfecs la temperatura quedarà una mica més curta.
2: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia. Ara passen 4 minuts i mig de les 9. Us informa Òscar Callau. Una setmana després de l'assalt massiu a Ceuta, la maquinària judicial espanyola i també la marroquina ja s'han posat a treballar. Investiguen en paral·lel per intentar determinar d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de la ciutat autònoma. A Espanya, l'Audiència Nacional ja ha encarregat diligències prèvies per recollir informació sobre els fets abans de decidir si obre una causa formal. En una providència, la jutgessa que porta el cas ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre alguna informació els dies previs que alertés que s'estava preparant l'entrada multitudinària dels dies 30 i 31 de juliol. La magistrada també demana informació als cossos de seguretat sobre el seu desplegament a la zona, les intervencions de rescat en aigües territorials espanyoles i la causa de la mort de les persones que van perdre la vida en l'intent. A l'altra banda de la frontera, la policia marroquina ha arrestat gairebé un centenar de persones pels seus possibles vincles amb la Crida. Fins ara, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones per haver col·laborat a congregar els milers de persones que van irrompre a Ceuta. I a la ciutat de Nador, el tribunal local ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas a la de Melilla. Sobre el terreny, uns 2.000 migrants continuen sense moure's de Ceuta i amb les mateixes condicions precàries des de fa dies. Ahir les autoritats van habilitar dutxes i lavabos a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians, però molts d'ells tenen dificultats per aconseguir menjar o un lloc on dormir.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Pel que fa a les víctimes, l'ONG Caminando Fronteras eleva 141 el nombre de morts durant aquells dos dies, 63 dels quals en territori marroquí. Fins ara Rabat, en canvi, només n'ha confirmat 11. I dins del PP hi ha tensió per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats per Vox, no hi estan d'acord i defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol xifra en més de 500 els menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Tot i això, la direcció del partit admet que acataran la llei, però adverteix que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc. Alma Ezcurra.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de les seves capacitats quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
0: A tot això, sembla que la crisi a Ceuta del 30 i 31 de juliol es podria repetir. Les xarxes socials i els telèfons mòbils del Marroc bullen des de fa un parell de dies amb una crida per tornar a entrar a Ceuta el 15 d'agost. Centenars de milers de persones haurien rebut via Facebook, WhatsApp o Instagram la convocatòria d'aquesta eventual segona part de l'assalt de la frontera, coincidint amb un dia que és festiu a Espanya. Àlex Lozano, de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma, ha confirmat a 3CAT Info que la crida des de les xarxes és una realitat.
7: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
0: De moment, el Ministeri Espanyol de l'Interior ja ha posat en alerta la Guàrdia Civil per seguir l'evolució de la convocatòria.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Les 9 del matí i pràcticament 9 minuts, Protecció Civil llença una alerta davant les fortes pluges, pedregades i ratxes de vent previstes per aquesta tarda. Ha tornat a activar el pla Inuncat. Les tempestes arrencaran al Pirineu, però poden afectar bona part del país. En alguns punts podrien caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres més de 60 en 3 hores. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, diu que cal extremar la precaució.
8: El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
0: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya Central, el Pirineu, el Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el Prelitoral Central.
2: 3CAT Info.
0: De l'àmbit internacional, destaquem que l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. Això no comportarà l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons el Ministeri Iranià d'Exteriors, això no passarà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians. L'anunci arriba després que el president nord-americà Donald Trump va suspendre el cap de setmana passat els atacs contra el règim dels ayatolàs per donar marge a les negociacions. Teheran nega tenir converses amb Washington i assegura que només ha negociat amb el sultanat d'Oman sobre el futur de l'estret. I en aquestes últimes hores també hem tingut novetats sobre l'estat de salut del nou líder suprem iranià. Mojtada Khamenei va quedar greument ferit al començament de la guerra en els atacs que van acabar amb la vida del seu pare Ali Khamenei. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha assegurat en una entrevista que el fet que estigui viu ja els dona forces.
9: El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força.
0: Dues persones han estat hospitalitzades per un incendi aquesta matinada en un edifici de 26 habitatges del barri de Bufalà, Badalona. El foc s'ha declarat en un pis de la primera planta i, a través d'un pati interior, ha afectat també un pis de la finca del costat. Quan han arribat els bombers, han confirmat alguns veïns als seus domicilis, han confinat, volem dir, alguns veïns als seus domicilis, mentre que d'altres els han evacuat. A més dels dos ferits traslladats a l'Hospital Germans Trias i Pujol, cinc persones més han estat ateses pel sistema d'emergències mèdiques. Un cop apagat l'incendi, els bombers han ventilat els dos edificis i han fet mesuraments amb el detector de gasos abans de deixar tornar els veïns. En l'operatiu hi han treballat 8 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del SEM. I el Servei Català de Trànsit intensifica aquests dies els controls de velocitat. Durant tota la setmana desplega més radars amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en uns dies de molta mobilitat, en plenes vacances d'estiu. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana i moltes d'aquestes morts estan relacionades amb l'excés de velocitat. En aquesta campanya hi treballen conjuntament els Mossos d'Esquadra i els agents de les policies locals, ens ho explica Ramon Codina, sergent dels Mossos.
10: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
0: I ara una notícia que us ha pogut avançar 3CAT Info. L'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida de residus porta a porta i els contenidors intel·ligents de la batalla electoral.
11: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
0: Quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat. Més de 500 municipis tenen o bé el porta a porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que els hagin posat en pràctica. Albert Prat.
12: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
11: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
12: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
13: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
14: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: L'Ajuntament de la Ràpita al Montsià es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estarien disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Buigas.
15: L'Ajuntament de la Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè era deficitari. La mesura que es va prendre per protegir l'espai generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Elena Caral, diu a 3CAT Info que ara les arques municipals permeten recuperar el sistema.
16: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa I llavors, a partir d'ara, que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, és bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del Trabucador.
15: Un estudi que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics al Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions si millora l'experiència de visitar l'espai natural. El treball es basa en prop de 500 enquestes al Delta quan s'havia de pagar per aparcar el Trabucador. Caral diu que són mesures més difícils d'entendre per la gent de la zona.
16: Quan tenen més els turistes que no els autòctons, també t'ho he de dir, els autòctons no entenen que sigui un espai de pagament perquè el senten seu.
15: Caral diu que la gent ha d'entendre que pagar per accedir a un lloc no et permet fer de tot. Els preocupen les accions incíviques, sobretot les que estan relacionades amb la brossa que deixen els visitants. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta. Tot i això, l'aparcament del Trabucador està limitat a 3 àrees i el trànsit rodat fins a les Salines de la Trinitat està restringit.
0: Nova connexió amb l'equip viari. Quan passa un minut d'un quart de deu. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Es mantenen les aturades provocades per obres a l'autovia A2, a l'altura d'Esparreguera, en direcció Lleida. També a les rondes de Barcelona, a la Ronda de Dalt, amb retencions entre Horta i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat. També a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres de cobertura que tallen un carril per sentit. I ara també es comencen a aturar els vehicles a la sortida de Barcelona per la C-58, l'autopista del Vallès, a l'altura de pràcticament Montcada, en direcció Terrassa-Sabadell. Hi ha alguna possible incidència en aquesta zona que està afectant de retruc al final de la Ronda Litoral amb cua entre el Bon Pastor i el Nus de la Trinitat en aquesta direcció i també la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma. A la resta de carreteres i autopistes del país, la circulació força tranquil·la tret de la C-12 a Maials, al Segrià, on hi ha un carril tallat en sentit sud a causa d'un accident que ha passat a 5:45 d'aquest matí. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: La previsió amb Cori Massip.
17: El temps d'aquest dijous es presenta més inestable. Arribar aire fred a les capes altes atmosfèriques i això farà reactivar la inestabilitat en un bon grapat de comarques aquesta propera tarda. Precaució perquè pràcticament tot Catalunya està sota l'avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. En només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. Això és intensitat torrencial i, a més, aquestes tempestes poden anar acompanyades de calamarsa, pedra o fortes ventades. Començaran al final del matí o al voltant del migdia des del Pirineu, també a punts del prelitoral sud, però des del Pirineu Prepirineu aniran baixant cap a la Catalunya central, serrada prelitoral, i atenció perquè a partir de mitja tarda i al vespre podrien arribar cap al Pla de Lleida o també a la mateixa línia de la costa, per exemple, entre el Maresme i la zona del Penedès. Precaució, insistim, avui en un dia deixa fogó encara al matí, d'una nit de mal dormir, sobretot a prop de la costa, aquestes nits tòrrides per sobre dels 24-25 graus, i al migdia sí que el mercuri ha de baixar una mica. Les màximes es mouran en general entre els 29-30 i els 35.
2: 3CAT Info.
18: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No sé pas, eh?
19: Però si aquesta hora la platja està buida.
18: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
19: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
18: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
20: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Val més que en busquem un altre.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: What is happening to me?
23: Did you miss me, Spidey?
24: I'm losing my mind.
0: Us ho dèiem en titulars, Spider-Man Brand New Day ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest 2026 a tot el món.
25: Final semester MIT.
0: En només una setmana als cinemes, la nova entrega del superheroi protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ha recaptat més de 1.100 milions de dòlars a nivell internacional. Amb aquestes xifres, el film dirigit per Destin Daniel Cretton desbanca Toy Story 5, que encapçalava el rànquing de l'any des de la seva estrena al juny. Aquest no és l'únic rècord de taquilla que assoleix el nou lliurament de la franquícia Marvel. En el seu primer cap de setmana als cinemes, es va convertir en el segon millor debut de la història, amb una recaptació de 927 milions de dòlars a tot el món, només per darrere d'Avengers Endgame de l'any 2019.
26: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I del cinema passem a la crònica internacional, quan passen 5 minuts d'un quart de 10. Ucraïna ha atacat una refineria a 250 quilòmetres a l'est de Moscou i ha disparat més de 600 drons contra una vintena de regions del país interceptades per l'exèrcit rus. Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda. Volodymyr Zelensky reclama per la seva banda als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que hi va causar 17 morts i més de 40 ferits a Kiev. Els míssils contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs d'Ucraïna contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
3: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
4: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
3: La nova unitat també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis ucraïnesos contra els càrrecs de la indústria militar. Ahir, un fabricant de drons dels Urals va sobreviure a l'explosió d'una bomba al seu cotxe. És el tercer intent d'assassinat en només una setmana.
0: I d'Ucraïna al Pròxim Orient, dos soldats israelians i un ciutadà libanès morts al sud del Líban, en la represa de la violència en aquesta zona del país. L'exèrcit israelià ha fet impactar un dron contra una mesquita de la zona i ha matat una persona i ha fet una desena de ferits. Israel ha tornat a atacar la zona després d'acusar la milícia libanesa de Hezbollah de violar l'alt el foc. Els soldats israelians morts són els primers en l'últim mes. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament, just quan negociadors israelians i libanesos són a Roma intentant allargar l'alto el foc, que malgrat tot segueix vigent. No és l'únic front actiu, el de Gaza continuarà sent-ho força temps, a jutjar per les paraules del cap de l'Estat Major, que assegura en la línia de Netanyahu que els seus homes no pensen moure's fins que Hamas no es desarmi del tot. També Cisjordània continua sent un punt calent. Ahir l'exèrcit israelià va fer-hi una batuda massiva al camp de refugiats de Calà, amb un resultat de 8 ferits i una vintena de detinguts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els nous casos d'Ebola s'han duplicat en algunes zones de la República Democràtica del Congo l'última setmana, segons l'Organització Mundial de la Salut. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, reclama intensificar de manera urgent la resposta perquè assegura que el brot està avançant molt ràpid. Des que es va declarar el brot, el 15 de maig se n'han confirmat prop de 3.900 casos. Més de 1.700 persones han mort, unes 700 continuen ingressades o aïllades i prop de 750 s'han recuperat. L'epidèmia afecta 5 províncies i 51 zones sanitàries del país. El virus és de la soca Bundibugyo, per la qual encara no hi ha cap vacuna aprovada. Un quart i mig de 10 del matí, detingut a Puerto Lumbreras, a Múrcia, l'home acusat de matar la seva exparella, una dona de 44 anys. La víctima va ser apunyalada en un centre comercial i el cos el van trobar a la rebotiga d'un negoci. D'altra banda, a Llanes, Astúries, aquesta tarda hi ha convocada una concentració en suport als familiars i en condemna del crim per l'assassinat d'una altra dona, en aquest cas a mans de la seva exparella, a la caserna de la Guàrdia Civil. L'acusat és un exguàrdia civil, apartat del cos i amb antecedents per maltractaments. La dona també era agent d'aquest cos i va morir a l'acte pels trets. De les primeres investigacions es desprèn que l'agressor va obrir foc contra altres guàrdies civils que intentaven aturar-lo i que finalment el van acabar abatent. L'home, que coneixia l'edifici, hauria entrat per la porta del darrere i hauria agafat un arma d'un altre agent a les mateixes dependències policials. La confirmació dels dos casos elevaria a 35 el nombre de dones víctimes de crims masclistes aquest any.

0: I abans dels esports us expliquem que l'import estafat als seus clients per l'agència de viatges Mascapo pot superar el 500.000 d'euros. La denúncia pública del cas ha fet que apareguin molts més afectats. En un sol dia es van triplicar les denúncies per la possible estafa d'aquesta agència amb seu a l'Escala. La policia ja ha recollit el testimoni de 90 persones que s'han quedat sense les vacances que havien pagat amb antelació. Els mateixos perjudicats xifren en 300 el nombre de víctimes i calculen que el valor dels viatges anul·lats supera de llarg el 500.000 d'euros.
1: Esports.
0: En Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Incertesa amb la seu de la final del Mundial de Futbol del 2030. El diari The Times publicava ahir que el president de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert la final del Mundial del 2030 a la Federació Marroquina, que acolliria el partit al futur estadi Hassan II de Casablanca. Una decisió que seria un càstig a la UEFA per la seva oposició frontal a la creació d'una filial de la FIFA amb participació de fons privats per organitzar tornejos com la final de la Copa del Món. Un portaveu de la Federació Internacional de Futbol, però, ho va desmentir ahir mateix, després de la reunió que Infantino va mantenir amb els càrrecs de la FIFA a Rabat. En aquesta trobada, Infantino va barrejar l'autocrítica amb un atac als seus detractors. L'italià va reconèixer errors en el projecte fallit de crear la societat FIFA Forward Enterprise, però va advertir que no tolerarà cap atac a la seva integritat i prendrà les mesures necessàries per defensar la seva reputació. Recordem que el Mundial 2030 es disputarà a Espanya, Portugal i el Marroc i que el Camp Nou encara aspira a ser la seu de la final.
1: 3CAT Info.
2: El Barça torna avui als entrenaments. L'equip ho fa, no s'entrenava, volem dir, des de dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. I el Barça continua treballant en el mercat de fitxatges. Deco, el director esportiu i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, es van reunir ahir a Madrid amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. En la reunió van definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada podrà desencallar la situació. El club també segueix pendent de Ferran Torres, que no descarta sortir del Barça aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. El valencià entra aquesta temporada en l'últim any de contracte. I el club blaugrana també avancen les sortides. El lateral esquerre Jofre Torrents marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam per uns 6 milions d'euros, segons el diari Sport. El Barça reserva la meitat del preu d'un hipotètic traspàs futur del jugador. A l'equip entrenat per Michel Sánchez, ex del Girona, Torrents es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. I el davanter de l'Espanyol, Quique García, va ser operat ahir amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Piqué es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que es va fer en l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip blanquiblau s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva d'Anijarque abans del partit de dissabte contra el Coventry City a Anglaterra.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Les nedadores de la natació artística que han disputat els campionats d'Europa de natació han tornat a Barcelona aquesta matinada. Recordem que Cristió ha tancat aquests campionats amb 6 medalles. Ahir va guanyar una plata en la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lili Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. Ha estat l'últim campionat de la capitana Paula Ramírez. Cristió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or, el solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. El Barça va presentar ahir l'entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. El Barça femení va presentar també ahir la davantera brasilera Carolyn Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del femení i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. D'altra banda, Eva Olid és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica del Sabadell, ve d'entrenar el Hearts i l'ha fet campió d'Escòcia. La neerlandesa Demi Vollering va guanyar ahir la cinquena etapa del Tour de França femení, el mallot groc, però el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, recordem que ahir sortia setena a la general. Ara és a pràcticament 4 minuts de la líder, una Blasi que també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Avui, el Tour femení tindrà una etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són els senyals horaris de 2:15 del matí. Bon dia, us saluda Òscar Callau. Repassem ara els titulars més destacats a l'antena de 3Cat Info. La justícia d'Espanya i la del Marroc investiguen d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre informació els dies previs que alertés que s'estava preparant aquella entrada multitudinària. Aquí a Catalunya, Protecció Civil torna a posar en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges a partir de la tarda al Pirineu, que s'estendran a bona part del país. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. També us hem fet la crònica de dos crims masclistes a l'Estat en menys de 24 hores. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. A Múrcia, una altra dona va morir apunyalada ahir en un centre comercial, presumptament abans de la parella, que precisament ha estat detinguda aquest matí. A partir d'ara i entre altres informacions, us explicarem que una plaga de xinxes de la colza complica des de fa dues setmanes el dia a dia dels veïns de la urbanització de Vallcanera de Sils, a la comarca de la Selva. Segons l'Ajuntament, el focus estaria localitzat en uns camps pròxims i la situació ja ha millorat des de fa dies. També us parlarem d'una conseqüència inesperada de la calor extrema dels últims estius, i és que accelera el desgast dels gegants, un patrimoni material i immaterial que en plena temporada de festes majors surt al carrer més que mai. I pel que fa als esports, Pau Dax.
1: El Barça torna a entrenar-se avui amb Deco intentant desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i pendent també de Julián Álvarez i pendent també del futur de Ferran Torres. I incertesa amb la final del Mundial de Futbol del 2030.

0: 36 graus. Una setmana després de l'assalt massiu a Ceuta, la maquinària judicial espanyola i marroquina s'han posat a treballar. Investiguen en paral·lel per intentar determinar d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de la ciutat autònoma. A Espanya, l'Audiència Nacional ja ha encarregat diligències prèvies per recollir informació sobre els fets abans de decidir si obre una causa formal. En una providència, la jutgessa que porta el cas ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre alguna informació els dies previs que alertés que s'estava preparant aquella entrada multitudinària dels dies 30 i 31 de juliol. La magistrada també demana informació als cossos de seguretat sobre el seu desplegament a la zona, les intervencions de rescat en aigües territorials espanyoles i la causa de la mort de les persones que van perdre la vida en l'intent. A l'altra banda de la frontera, la policia marroquina ha arrestat gairebé un centenar de persones pels seus possibles vincles amb la crida. Fins ara, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones per haver col·laborat a congregar els milers de migrants que van irrompre a Ceuta i a la ciutat de Nador. Un tribunal local ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas a Melilla. Sobre el terreny, uns 2.000 migrants continuen sense moure's de Ceuta i amb les mateixes condicions precàries des de fa dies. Ahir les autoritats van habilitar dutxes i lavabos a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians, però molts d'ells tenen dificultats per aconseguir menjar o un lloc on dormir.
1: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Pel que fa a les víctimes, l'ONG Caminando Fronteras eleva 141 el nombre de morts durant aquells dos dies, 63 dels quals en territori marroquí, però fins ara Rabat només n'ha confirmat 11. A les Balears també continua l'arribada de migrants. Les últimes pasteres han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Tot plegat en una setmana marcada per la tragèdia humanitària de dimarts, amb la mort d'almenys 19 migrants. Els equips de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en un naufragi, també dimarts, a prop de l'illa de Cabrera. Tot i això, s'alerta als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. En el que portem d'any han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Protecció Civil llança una alerta davant les fortes pluges, pedregades i ratxes de vent previstes per aquesta tarda. Ha tornat a activar el pla Inuncat. Les tempestes arrencaran al Pirineu, però poden afectar bona part del país. En alguns punts podrien caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres més de 60 en 3 hores. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, diu que cal extremar la precaució.
3: El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
0: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya Central, el Pirineu, el Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el Prelitoral Central.
2: Trescat Info.
0: Salou, el tarragonès, diu prou al fenomen del top manta. El seu alcalde, Pere Granados, critica els Mossos i la consellera d'Interior per la falta de voluntat política per acabar amb la venda il·legal que fa temps que es troba al passeig de Cambrils a tocar del municipi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Granados ha reiterat les seves queixes en detectar un increment de la venda il·legal en aquesta zona que limita amb Salou i ha fet extensible a la Conselleria d'Interior les crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per acabar amb el fenomen.
5: Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
4: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors i Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
0: Dos quarts i mig de 10 del matí, una plaga de xinxes de la colza complica des de fa dues setmanes el dia a dia dels veïns de la urbanització de Vallcanera de Sils, a la comarca de la Selva. Segons l'Ajuntament, el focus estaria localitzat en uns camps pròxims i la situació ja ha millorat des de fa dos dies. Girona, Maria Rovira.
6: Els afectats es queixen de les molèsties.

0: i la manca d'informació dels primers dies, tot i que són uns insectes que no suposen cap risc ni per les persones ni pels animals i que ara ja n'ha baixat el nombre. Ens ho explicava la Samantha Martínez, una de les veïnes de la quinzena de cases afectades.
1: Tenien tot preu, o sigui, des de les parets, piscines, no podíem estendre la roba, el tema de ventilar, o sigui, el mateix, o sigui, obries les finestres i entraven els bitxos cap a dintre. Vaig anar per amb els veïns i vaig veure que estàvem tots iguals, o sigui, tots els que tenien la casa, diguéssim, pagada al camí del darrere.
0: Segons l'alcalde de Sils, Eduard Colomer, en van informar al Departament d'Agricultura, van enviar comunicats als veïns i van contactar amb una empresa especialitzada que els va aconsellar com actuar.
2: Ens desaconsellen, en aquest cas, des del punt de vista tècnic, l'utilització de productes químics, en el sentit que els sí que podien implicar riscos per les persones i fins i tot doncs, requeria el fet de confinar o d'abandonar l'habitatge durant 24 hores o les que fossin. Apliquem unes mesures de tipus preventiu, en aquest cas pel centre cívic de Vallcanera i pel cementiri.
0: Afegeix que la situació està millorant. De fet, els van assegurar, diu, que al cap de 15 dies el brot aniria a la baixa com està passant. Tot i això, continuen vigilants i en contacte amb els propietaris dels camps per si es pot fer alguna actuació de prevenció perquè no es repeteixi el problema.
3: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són prou bones. Lleida, Júlia Albacar.
4: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
5: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
4: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
5: I el personal pues, també, ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany com a primer any, perquè clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat el migdia.
3: I a l'estiu les estacions d'esquí no aturen l'activitat i a més de rebre turistes també preparen les pistes per quan torni la neu. A la Molina ho fan amb l'ajuda de 3.000 ovelles que pugen a pasturar la muntanya i ajuden a mantenir el terreny en bones condicions de cara a l'hivern. Ens ho explica des d'Alp, Joaquim Albalate.
6: Són ovelles de 12 ramats diferents que a l'estiu pugen a la muntanya per estar més fresques i tenir millors pastures i, de passada, ajuden a mantenir net i a fixar el terreny on a l'hivern hi ha pistes d'esquí. Josep Nicolau és el pastor del ramat.
7: Allà baix fa molta calor i pugen cap aquí perquè estem molt més frescos i aquí dalt les ovelles, això és un paraís per elles, estan molt bé aquí dalt. I si posessin vaques o cavalls no irien bé, faria molt malbé el terreny. En canvi, l'ovella és un animal que no destrossa, arrana molt l'herba, busca tots els racons i sota els arbres i fa molt bona neteja.
6: Unes ovelles que substitueixen la sega artificial i els seus excrements, a més, també ajuden a fer créixer l'herba que després farà que la neu es mantingui en millors condicions. Carles Ruiz és president de Ferrocarrils de la Generalitat.
8: Per una part ens dona beneficis a nosaltres per millorar la fertilitat del sòl, per millorar també la herba i els components del sòl que tenim. D'aquesta manera som infraestructures naturals i climàtiques també, i per altra part també estem acollint o estem integrant-nos amb l'activitat comuna amb els territoris on estem.
6: En total hi ha prop de 7.000 animals que pasturen per les estacions que gestiona l'empresa pública.
3: Anem ara cap al Vallès. Els Diables de Sant Pere Nord de Terrassa fan una crida a la col·laboració ciutadana per identificar l'autor d'un atac vandàlic contra la Morgana, la seva bèstia de foc. La colla ha difós un vídeo dels fets. A través de les imatges de la càmera de seguretat es veu perfectament l'assalt. Un individu jove s'acosta a l'estructura on es guarda la Morgana i comença a clavar-li cops i puntades de peu fins que la llança a terra amb violència. El president de la colla, Eric González, no se'n sap avenir.
9: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia i veure com li fan això sense trencar el cor.
3: Els fets ja estan sota investigació policial. I els bombers reprenen aquest dijous les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça, després que aquest dimecres les tempestes obliguessin a retirar els efectius terrestres per motius de seguretat. L'objectiu és continuar consolidant el perímetre del foc que continua actiu des de divendres passat. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
10: La previsió és tornar a treballar amb dotacions terrestres a la cua de l'incendi, on ahir es va poder actuar per primera vegada amb línies manuals d'aigua. Els bombers mantenen la màxima prudència perquè la meteorologia continuarà condicionant les tasques durant tota la jornada. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que, de moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaca que havia generat preocupació els darrers dies.
3: I ara un apunt casteller. La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de la Fira Agost a la capital de l'Alt Camp. La jove es va sortir de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
11: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
12: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
13: Una vella acaba de descarregar el 4 de 9.
14: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
15: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 rondes.
14: 3 rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
12: Escolteu-nos i fem pinya.
16: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
17: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
16: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
18: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Hem arribat al punt horari de 3 quarts de 10 del matí. Que és quan a 3Cat Info fem la nostra àrea de servei, que comencem amb el trànsit. Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia. Hi ha un accident al final de la ronda litoral, al Nus de la Trinitat, en direcció de sortida de Barcelona. Hi ha implicats com a mínim un camió i un turisme. Tallen com a mínim un carril a la circulació i estan provocant uns 3 quilòmetres de cua al final de la ronda litoral entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. També a la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma, i també afecta al final de la ronda de dalt amb retencions des de la sortida 1 fins al Nus de la Trinitat en aquesta direcció. A la resta també amb petites aturades a la ronda a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i de Vallcarca direcció Besòs a causa de les obres que es fan en aquest tram de cobriment i que tallen un carril per sentit. A la ronda litoral queden trams de lentitud entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat i a l'autovia A2 a l'altura d'Esparreguera direcció Lleida a causa d'obres. Ara tallada la carretera C12 a l'altura de Maials, al Segrià, per la retirada dels vehicles implicats a un accident que ha passat a 5:45 d'aquest matí. Es troba tallada la C12 en totes dues direccions en aquest punt. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
12: El temps. Amb Gori Massim.
20: La temperatura matinal d'aquest dijous s'ha mantingut força elevada. Hem repetit aquestes nits tòrrides a la façana costanera, aquests 26 de Tortosa, 27 a la Ràpita, també al centre de la ciutat de Barcelona, 26 a Mataró i també a Roses, a l'Empordà, aquí amb una lleugera tramuntana reescalfada. Altre cop, al voltant dels 18, 19, 20 graus cap a l'interior, tot i que Lleida no s'ha baixat dels 23-24, i una mica més de fresca, o si més no menys calor, a la zona del Pirineu. Avui arriba un altre canvi de temps, després d'un matí encara de treva, però de ràpid augment dels núvols, a la tarda tensió perquè s'embolica la troca, amb tempestes que poden ser fortes i descarregar bona part del país, des del Pirineu, Prepirineu, avançant cap a la Catalunya central, a la pressió central, arribant al prelitoral, i atenció, perquè també arribarien a la mateixa línia de la costa, entre el Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès, també el Garraf i Penedès. També ho poden fer de cara al vespre a la zona del Pla de Lleida. Amb tot plegat, amb menys calor, afluixa una mica la temperatura a les hores centrals del dia, però tot i així repetirem moltes màximes ubicades entre els 30 i els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: La calor extrema dels últims estius accelera el desgast dels gegants, un patrimoni material i immaterial que en plena temporada de festes majors surt al carrer més que mai. És un reportatge de Clàudia Rosas.
1: Cada estiu les temperatures rècord porten geganters i colles a revisar el bon estat de les figures, fetes principalment de fusta, cartró, pedra i pintura. Així ho ha explicat Teresa Casserres, restauradora del taller d'escultura Casserres.
2: Si eventualment doncs, el gegant està exposat doncs, al mig d'una trobada, al mig de la festa major, pam, allà a 35 graus, és inevitable que doncs, hi haguin seqüeles o petites esquerdes, no fruit d'aquestes canvis radicals de temperatura. Però al final és una imatgeria viva que ha de sortir al carrer i és la seva funció. No podem preservar-los dintre un museu tancat, perdem ben bé la seva funció de fest i el que significa pel poble.
1: Casserres afirma que per a una bona conservació cal una bona feina divulgativa i un manteniment constant per part dels ajuntaments, que són els propietaris de la majoria dels gegants de Catalunya.
2: És la conscienciació que es té, no, per part dels ajuntaments del patrimoni que tenen. Fa uns anys potser no eren conscients del tipus d'elements que tenien i avui en dia, doncs, gràcies a la divulgació que es fa a nivell dels conservadors i restauradors, és més fàcil doncs, fer una conservació més preventiva durant l'any.
1: Ara bé, la calor també afecta els geganters, que ballen a dins entre fusta i tela amb temperatures que poden superar els 40 graus. Per això les colles també han hagut de fer canvis en les trobades geganteres. Així ho ha afirmat Sergi Bonilla, representant d'imatgeria i màrqueting de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.
3: A nivell geganter hem de vigilar doncs, sobretot la seguretat de les persones que estan portant els gegants, llavors és important hidratar-se i els horaris en què s'organitzen les trobades. Quan un gegant agafa temperatura, doncs també agafa tot el seu interior i pot ser que la persona que l'estigui portant estigui a una temperatura que no és la mateixa que hi ha fora. Sé que pes, està fent un esforç encara més gran la persona dins.
1: A Catalunya hi ha 4.000 gegants i molts poden arribar a pesar 80 quilos.
0: Deu minuts i arribarem a les 10. Els usuaris de TikTok poden fer servir fragments de les pel·lícules de Disney, incloent-hi les franquícies de Star Wars o Marvel. A través d'un comunicat de premsa, l'acord es descriu sense precedents. El contingut s'actualitzarà regularment per involucrar els subscriptors i construir comunitats més sòlides. Tot i que TikTok compta amb milers de milions d'usuaris, l'acord donaria un impuls a Disney Plus, que té 130 milions de subscriptors a nivell mundial. De moment, la funció s'activarà als Estats Units durant els pròxims mesos, però després ja estarà en marxa d'altres països. Aquesta iniciativa arriba després del fracàs de l'acord de 1.000 milions de dòlars entre Disney i OpenAI amb vídeos generats per intel·ligència artificial.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: La comunitat educativa acull en fredor la proposta d'Oriol Junqueras de posar un grup d'experts al capdavant de la Conselleria d'Educació per afrontar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. El líder republicà va llançar la proposta durant una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Tots els partits, excepte els d'extrema dreta, haurien d'escollir els integrants d'aquest grup d'experts que pilotaria la Conselleria durant 12 anys. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. Lidón Gasull, directora de les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva.
5: Ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
0: El sindicat majoritari d'educació, l'USTEC, també ha igualit la proposta. Sentim la seva portaveu, Yolanda Segura.
6: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant sobre la taula quines són les solucions. Que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa. Per nosaltres són fórmules exactes.
0: Segura, recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la republicana Anna Simó al capdavant de la conselleria i que les conclusions van quedar guardades en un calaix. I d'altra banda, Esquerra Republicana ha obert un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegurava que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
7: El partit vol aclarir els fets per decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava així ahir al matí de Catalunya Ràdio.
8: Tremendament desafortunat i fora de lloc. També és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió. Els òrgans que els hi correspon han obert un expedient.
7: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè és literalment qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial pels actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, li va respondre en declaracions a 3Cat Info.
9: Que tothom ha vist allò que alguns explicàvem i detectàvem fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalisme.
7: El procés de primàries per elegir Puigtió ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
0: I ara anem a les Balears. Els manifestants agredits per la policia durant la manifestació contra el turisme massiu a Palma interposaran una demanda conjunta contra els agents. Les plataformes organitzadores avisen que no s'aturaran de reivindicar una reducció del turisme. Palma, Caterina Carmen Jaume.
10: Una de les manifestants que va rebre cops de porra explica que ja marxaven i que es va agafar de sorpresa.
11: La policia havia marxat. Però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops a escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, ¿qué estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
10: Dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística.
0: Esports. En Pau Dax, fins les 10 en punt del matí. Bon dia.
12: Bon dia. Incertesa amb la seu de la final del Mundial de Futbol del 2030. El diari The Times publicava ahir que el director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert la final de la Copa del Món a la Federació Marroquina, que acolliria el partit al futur estadi Hassan II de Casablanca, una decisió que seria un càstig a la UEFA per la seva oposició frontal a la creació d'una filial de la FIFA amb participació de fons privats per organitzar tornejos com la Copa del Món. Un portaveu de la FIFA, però, ho va desmentir ahir mateix, després de la reunió que Infantino va mantenir amb els càrrecs de la Federació Internacional de Futbol a Rabat. En aquesta trobada, Infantino va barrejar l'autocrítica amb un atac als seus detractors. L'italià va reconèixer errors en el projecte fallit de crear la societat FIFA Forward Enterprise, però va advertir que no tolerarà cap atac a la seva integritat i prendrà les mesures necessàries per defensar la seva reputació. Recordem que el Mundial 2030 es disputarà a Espanya, Portugal i el Marroc i que el Camp Nou encara aspira a ser la seu de la final.
13: 3Cat Info.
12: I el Barça masculí de futbol torna avui als entrenaments. L'equip no s'exercitava des de dilluns quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper, un Barça que continua treballant en el mercat de fitxatges. Deco, el director esportiu, i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, es van reunir ahir a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. En la reunió van definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El club també segueix pendent de Ferran Torres, que no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans en els últims dies. El valencià entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el club blaugrana també avança amb les sortides. El lateral esquerre Jofre Torrents marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam per uns 6 milions d'euros, segons el diari Esport. El Barça es reserva la meitat del preu d'un hipotètic futur traspàs del jugador. A l'equip entrenat per Michel Sánchez, ex del Girona, es retrobarà Torrents amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. I el davanter de l'Espanyol, Quique García, es va operar ahir amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip blanquí-blau s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Dani Jarque abans del partit de dissabte contra el Coventry, volem dir, City, a Anglaterra. Les nedadores catalanes que han disputat els campionats europeus de natació de París en les proves de natació artística ja han tornat a casa. Aquesta matinada han aterrat a Barcelona. Iris Tió, l'estrella dels europeus amb 6 medalles, ha fet aquest balanç de la competició.
14: Ara desconnectar al màxim i descansar per tornar més energia, i en aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre, que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc i amb moltes ganes de seguir millorant.
12: Iris Tió s'endú de París, com dèiem, 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. També ha parlat a Natarrà Barcelona Paula Ramírez, la capitana del combinat espanyol de natació artística, que es retira.
15: Ara mateix molt cansada, però estic eufòrica perquè ha sigut una despedida preciosa que no m'esperava. És a dir, crec que ho he viscut jo, ho ha viscut tot l'equip. Crec que no tothom té el privilegi que he tingut jo de retirar-me quan volia, amb qui volia, a la competició que volia i de la millor manera possible.
12: L'equip espanyol ha guanyat 8 medalles, una d'or, 5 de plata i 2 de bronze.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça va presentar ahir l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. I el Barça femení va presentar també ahir la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del femení i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. D'altra banda, Eva Olid és la nova entrenadora del Manchester United. La tècnica de Sabadell ve d'entrenar el Hearts i l'ha fet campió d'Escòcia. I aquesta tarda el Tour femení, sisena etapa, amb un recorregut de mitja muntanya de 153 quilòmetres, amb sortida des de Montbrison i arribada a Tournon-sur-Rhône. La noruega Marlene Reusser segueix líder a la general, tot i que l'etapa d'ahir la va guanyar la neerlandesa Demi Vollering, que ara és segona de la general a només 12 segons de Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també va perdre el mallot blanc com a millor jove.
13: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.
2: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut, ja ho reconec, què hi faré, covard de mi? No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella i alguns...

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.

Ignition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Viu Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: de vent previstes per aquesta tarda. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
0: Atenció, perquè hi ha avisos de perill a una trentena de comarques, inclòs, a diferència dels últims dies, al litoral de Girona i Barcelona a la tarda i de Tarragona a partir del vespre, Marta Prat.
2: Protecció Civil adverteix de la possible crescuda de rius, rieres i barrancs sobtats i fa una crida a la prudència i evitar zones inundables.
0: Barcelona, Miquel Jarque.
3: Sí, i és que a partir d'aquest migdia les precipitacions poden caure a qualsevol punt de Catalunya. És per això que estan actius avisos per intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també per més de 90 litres en 3 hores. Protecció Civil es coordina amb l'ACA i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per vigilar possibles crescudes. D'entrada, no està previst enviar missatges és alert.
0: La bona notícia ens arriba de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que ha quedat estabilitzat aquest migdia.
2: I a Barcelona, uns tremolors en unes obres de DIF han obligat a desallotjar durant unes hores una vuitantena de veïns del barri de la Trinitat Vella. I Empúria Brava, a l'Alt Empordà, detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort d'un home de 54 anys.
0: Girona, Fèlix Martín.
4: I va passar per sobre, no es va aturar per ajudar-lo, la víctima anava amb el seu fill, va alertar dels fets, també ho van fer diversos testimonis, de seguida van saber que era un vaixell de lloguer a Roses, i quan l'home que el conduïa el van atornar, el van detenir acusat d'homicidi imprudent. És un turista francès de 52 anys, i el jutge l'interrogarà demà.
0: A Ceuta, una setmana després de l'entrada massiva de persones des del Marroc, encara hi ha a la ciutat, segons les autoritats locals, entre 3.000 i 5.000 migrants, entre els quals, com a mínim, els més de 500 menors que hi queden, segons el Ministeri, i que s'hauran de repartir per les comunitats autònomes.
2: I Vox ja parla de boicotejar el repartiment, allà on governa, en coalició amb el Partit Popular. En aquest context, Juan Jesús Vives, president de Ceuta, i Marga Proens, de les Illes, tots dos del PP i dels més afectats per l'arribada de migrants, s'han reunit a Palma abans que Vives es vegi amb el rei a Marivent.
0: I a Catalunya, concretament a Girona, Esquerra haurà de buscar un nou alcaldable. Marc Puigtiu ha dimitit per l'àudio filtrat a les xarxes socials en què criticava el partit.
2: Qui també mira les municipals de l'any que ve és l'Agència de Residus de Catalunya. Demana als partits polítics que no utilitzin la recollida de brossa com a arma electoral, especialment la recollida selectiva que alguns ajuntaments han frenat per evitar les crítiques veïnals. Pilar Xiva és membre de l'agència.
5: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
0: I en el convuls escenari mundial, dos apunts. Ucraïna intensifica els atacs contra Rússia amb un bombardeig de més de 600 drons que ha atacat dues refineries i diversos objectius militars. Zelensky reclama a l'OTAN més defenses antiaèries després del darrer atac rus sobre Kiev.
2: I el Pròxim Orient torna a augmentar la tensió al Líban amb nous atacs israelians al sud del país després de la mort de dos soldats israelians i enmig de les acusacions contra Hezbollah per trencar l'alto al foc.
0: I a la cultura parlarem de lectura. Més enllà dels clubs que cada vegada generen més interès, ara arriben els gabinets de lectura, on els assistents paguen entrada. Ho defensa l'escriptor Sergi Pàmies.
6: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Requereix un cert rigor, tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, com és habitual al Catalunya migdia, Ernest Macià, bon dia.
7: Bon dia.
0: Arribaran els esports amb el primer entrenament d'Anthony Gordon al Barça, on ha escurçat per ser les vacances al migcampista Gavi.
7: Doncs sí, avui tornava la feina al Barça després de dos dies de festa i bé, dues cares noves, com molt bé expliques, a l'entrenament que viatjaran, per cert, d'aquí a 48 hores en el torneig que el Barça fa a Udine demà passat a Itàlia.
0: I ara, la... Hem anat ràpid, però volia dir, ara la doble T, pendents del cel, comencem pel trànsit, després del temps. Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs ja millora la situació a l'AP7, afectada a Tarragona en sentit sud per l'incendi d'un camió. Queda un carril tallat, però encara congestionada des de Roda de Barà. També aturades en aquesta zona a l'N340, a l'altura de Creixell, també en sentit sud. Complicacions a la C12, a Maials, al Segrià, on retiren un camió accidentat aquest matí, a la Nacional 2, a la Jonquera, en tots dos sentits, i a la frontera del Portús, en direcció França, i a Barcelona per les obres a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt i a Cua d'Horta, Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs.
0: I si heu d'agafar el cotxe, pendents també del temps.
9: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Enric Agut, bon dia.
10: Hola, Marc.
0: On hem de mirar?
10: Doncs mira, ara mateix a tot arreu, però ara mateix on plou és el Pirineu, Prepirineu, amb algunes tempestes que poden ser fortes, tal com es veu en el radar, hi ha taques vermelles, també alguna gairebé lilosa, i també cauen alguns ruixats més anàrquics a Terres de l'Ebre, Priorat, al Baix Camp. Bé, tot això ha d'anar més, i aquesta tarda tot el país estarà doncs, mirant el cel, el radar, haurem d'obrir el paraigua amb molts indrets perquè plourà, i en alguns casos pot ploure amb molta intensitat. És una tarda la més insegura de tota la setmana, amb pluges que algunes poden tenir un caràcter torrencial i per això un bon grapat de comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació. En mitja hora poden caure més de 40 litres i també algunes tempestes anar acompanyades d'algun fenomen intens, de fenomen violent, de fortes ràfegues de vent o pedres de diàmetres grans, més de 2 centímetres. Ara mateix els ruixats estan Pirineu, Prepirineu, també punts a les Terres de l'Ebre. Amb el pas de les hores, els ruixats del Pirineu han d'anar baixant cap al centre del país, comarques de Girona, també arriba a la costa central, alguns, cap al Pla de Lleida, i marxarien després a nit per les comarques tarragonines. Demà, canvi de temps, matí tranquil, i a la tarda algun ruixat, però molt aïllat, al nord-est. En moment de ruixat intens, el que també notarem és que la temperatura es desplomarà.
0: Doncs comencem per aquí el Catalunya migdia. Gràcies, Enric. Fins demà.
10: Demà.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: 2:06. Ara ho explicava l'Enric, creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activat en estat d'alerta del Pla Inuncat i vigila els cabals de totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta tarda mateix. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots aquests fenòmens arribaran al litoral i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha avisos que superaran els 90 litres per metre quadrat en només 3 hores. Es demana màxima prudència a l'hora de travessar rieres, rius i barrancs, Miquel Jarque.
3: Fins al vespre, al cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà ha assegurat que les pluges es mouran de manera lenta i escombraran tot el Principat.
12: A diferència de dies enrere, en què les tempestes doncs, han afectat sectors de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu, avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
3: Tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan coordinats amb Protecció Civil en la vigilància dels cabals dels rius.
0: Miquel, recordem els consells de Protecció Civil.
3: Aquí la clau és evitar desplaçaments, no aparcar en rieres i punts inundables i no travessar-los. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
13: Gairebé tot el territori cal vigilar. Portem molts dies amb molta calor, ja sabeu que el terreny torna està una altra vegada molt sec, per tant, encara que li costarà una mica d'enxupar l'aigua, de beure-la, per això no esperem que les reaccions siguin molt exagerades, però sí que al final en un lloc on pugui ploure de manera intensa durant un període de temps pot haver-hi un increment.
3: La possibilitat de tempestes també pot afectar l'operativa de l'aeroport de Barcelona, sobretot de cara a la tarda. Per raons de seguretat, els controladors aeris espaien els avions que aterren o s'enlairen i això pot provocar retards.
0: Doncs pendents del cel han estat molts dies els bombers que finalment han donat per estabilitzat cap a la 1:00 PM l'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça després de gairebé una setmana de feina i de 110 hectàrees cremades. Tot i la millora de la situació, mantenen un helicòpter bombarder treballant des de l'aire per refrescar punts calents i monitoritzar constantment l'evolució del foc. La Vall de Boí, Pau Rovira.
14: Els bombers consideren ja que l'incendi no presenta una evolució activa que faci preveure un creixement si es mantenen les condicions actuals. Aquest matí, però, els efectius terrestres han continuat treballant manualment a la cua i al flanc dret del perímetre, les zones més accessibles, consolidant els punts calents amb línies d'aigua. A primera hora, també s'havien incorporat vehicles lleugers per reforçar aquestes tasques. Malgrat l'estabilització, una bona notícia, el dispositiu no es dona per finalitzat. Els bombers mantenen activat un helicòpter bombarder que continuarà fent descàrregues puntuals i sobretot vigilància permanent de l'incendi davant la possibilitat que les tempestes previstes durant els pròxims dies puguin provocar alguna reactivació.
0: Dues i nou minuts, nou incident en unes obres d'Adif a Barcelona. Uns tremolors de matinada han fet que es desallotgessin una vuitantena de veïns del barri de la Trinitat Vella al districte de Sant Andreu.
15: Empezó a temblar todo el suelo. Empezaron el aparato de aire acondicionado a temblar y seguidamente pues bueno nos asustemos mucho, las puertas temblaban también, avisé a, bueno, a mi marido, a mis hijos y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
0: Un parell d'hores després, quan s'han fet les comprovacions necessàries que no hi havia cap risc, Jordi Canal han pogut tornar a casa seva.
16: Sí, segons el tinent d'alcaldia Jordi Valls, el problema han estat les vibracions que provocava una màquina compactadora de terres que treballava en unes obres que DIF fa a la zona. Uns treballs relacionats amb la variant de Vallbona de la línia R2 de Rodalies, on ja es va produir un esvoranc fa una setmana. Sentim Valls.
17: Clarificar que després d'alguns episodis que hem tingut de tuneladores no té res a veure amb cap tipus de tuneladora. És un treball de superfície que bàsicament a l'hora de compactar pues, genera certes vibracions a diferents àmbits. Entre ells han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
16: Segons Valls, la màquina compactadora està ara aturada. L'Ajuntament de Barcelona demana a DIF que replantegi els treballs perquè es minimitzin aquestes molèsties i també que abans de fer-los n'informin més detalladament els veïns.
0: I fa una setmana que les mirades estan centrades a Ceuta després de l'arribada de més de 70.000 persones. Les autoritats de la ciutat, però, asseguren que encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants a Ceuta tot, mentre segueix augmentant el nombre de morts amb un nou balanç oficial, Marc Camps.
18: Sí, segons les últimes informacions, hi hauria 91 morts, 80 a Ceuta i 11 al Marroc. Tot i això, l'ONG Caminando Fronteras, que des de fa gairebé 25 anys defensa els drets humans de les persones migrants a la Mediterrània, afirma que almenys són 141 les persones que han perdut la vida. D'altra banda, la ciutat està lluny de tornar a la normalitat. Botiguers expliquen que hi ha escassetat d'alguns productes bàsics. Sentim un testimoni.
19: Los establecimientos no hemos dado abasto porque la mercancía que había solo era para la gente de Ceuta. Nosotros hemos intentado que todo el mundo tenga suministros para que puedan comer, beber. Bueno, hemos estado y seguimos estando en una situación en la que no hay mercancía, no hay cosas necesarias para la vida como es el agua, el pan.
18: La Cambra de Comerç i la Confederació d'Empresaris de Ceuta han demanat ajudes econòmiques pels negocis que van haver de tancar durant dos dies arran de l'entrada massiva.
0: L'altra cara de la crisi és la política. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, és avui a les Balears, l'altra comunitat governada pel Partit Popular que pateix les conseqüències de l'arribada creixent d'immigrants. Aquest migdia s'ha trobat amb la seva homòloga, la presidenta balear Marga Proens, i a la tarda el rebrà el rei Felip VI al Palau de Marivent. Palma, Caterina Carmany, bon dia.
20: La reunió demostra un front comú de les Illes Balears i Ceuta, totes dues comunitats autònomes governades pel PP, que demanen a Pedro Sánchez mesures urgents contra la ruta d'immigració d'Algèria. Però darrere la fotografia de Proens i Vives, també hi ha les comunitats autònomes governades pel PP que no volen acollir persones migrades i que, per tant, els giren l'esquena, o la posició de Vox. De fet, la crisi més gran que ha tingut Marga Proens amb l'extrema dreta ha estat perquè s'oposaven a la tutela dels menors no acompanyats. Sigui com sigui, aquesta reunió passa dies després de la crisi per l'entrada de milers de persones a través de la frontera entre el Marroc i Ceuta i del naufragi de dues pasteres a les costes de les Balears amb almenys 19 morts. La presidenta balear acusa Sánchez de deixar-la tota sola amb una crisi que no pot gestionar. Des d'ahir a les 10 del vespre han arribat una cinquantena de persones provinents de l'anomenada Ruta d'Algèria. Són 4.000 d'ençà que ha començat l'any.
0: És l'efecte d'aquesta arribada massiva d'immigrants a diferents punts de l'Estat, però a nivell estatal, què passa amb el reallotjament obligatori dels menors que hi ha a Ceuta? Doncs que tensiona les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. L'extrema dreta boicotejarà el repartiment de nens i joves i asseguren que el PP s'assumarà al boicot. Els populars, però, Madrid, Paula Brujats, bon dia, tenen una altra versió.
21: Sí, bon dia. Vox posa pressió al PP, diu que els seus governs no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta i, segons José María Figaredo, el PP se sumarà a aquest boicot.
22: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
21: La versió, però, no coincideix amb la dels populars. Elías Bendodo admet, amb la boca petita, això sí, que la llei els obliga a acollir.
23: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta. Oye,
21: I és que els pactes de govern del PP amb Vox a les comunitats redueixen al mínim el pressupost per l'acollida i preveuen que no s'amplien les places per a joves tutelats. Per això el PP posarà condicions a aquest repartiment, que sigui equilibrat i que es prioritzi el retorn dels menors amb les seves famílies al Marroc, tot i que per llei això només es pot fer si la família ho demana. Pel govern espanyol és un exemple més de la insolidaritat del PP per estar entregats a Vox. Mònica García, ministra a Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica, ¿no? Que es hacerse cargo de niños y niñas, es que es así de sencillo, ¿no?
21: Tot i les queixes d'aquests dies, en l'últim any s'han traslladat més de 1.700 menors de Ceuta, Melilla i Canàries cap a altres comunitats. S'han reallotjat, per tant, sense polèmiques i com marca la llei.
0: Gràcies, Paula. Bon dia.
21: Adéu, bon dia.
0: Les 2:15. Era qüestió de dies i finalment aquest matí la policia ha desallotjat els 25 homes que encara s'estaven il·legalment a l'antiga fàbrica Simón de Girona. No hi ha hagut enfrontaments. Ara les brigades ho estan buidant de deixalles i tapiaran tots els accessos per evitar que ho tornin a ocupar. L'estructura de l'antiga nau s'aprofitarà per fer un institut de secundària, Fèlix Martín.
2: Ens hem de situar a la sortida sud de la ciutat, pel carrer Barcelona, entre el Cort Inglés i la nova clínica Girona, una zona de creixement urbanístic. En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat. Tots homes, la majoria immigrants. La Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra els han fet fora avui al matí. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
4: Penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, a través de serveis socials se'ls hi pugui donar una alternativa.
2: Però això no és suficient, ens ha dit des de la mateixa nau la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar.
5: Van tard, van molt malament i segurament l'alternativa serà al carrer. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de Madura i policia.
2: Completat el desallotjament, l'Ajuntament de Girona ha fet la cessió de l'antiga fàbrica al Departament d'Educació perquè s'encarregui del projecte de reurbanitzar aquest espai i fer-hi el nou institut de secundària.
0: Parlem ara de població, perquè Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any. Això significa un creixement en un any de l'1% de la població total de Catalunya. Però, Toni Fortesa, com s'explica aquest creixement?
24: Doncs el creixement es deu sobretot a l'arribada de població nascuda a l'estranger. En un any aquest col·lectiu ha augmentat en unes 90.000 persones i ja suma prop de 2,2 milions d'habitants. Això fa més d'una quarta part de la població catalana. Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions. Tarragona és la que creix més en termes percentuals, mentre que Girona i Lleida també registren un augment de la població.
0: I tornem ara a Girona amb el Fèlix Martín perquè la Guàrdia Civil ha detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. Va ser el fill de la víctima i diversos testimonis que van alertar de l'accident i del fet que el detingut no es va aturar per socórrer la víctima.
2: Sí, per això, a més d'un delicte d'homicidi imprudent, l'acusen d'omissió del deure de socors. L'accident, quan passaven 10 minuts a les 5 de la tarda, va ser molt a prop de la bocana del port d'Empúria Brava. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua i de cop i volta un vaixell ocupat per una desena de persones els va embestir. Va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, es va iniciar la recerca dels responsables de l'accident. Anaven en una embarcació de lloguer i, segons han confirmat a Catalunya Ràdio, poc després van anar a fer la devolució del vaixell sense dir res. Però l'empresa ja estaven alertats, els van entretenir uns minuts fins que va arribar la Guàrdia Civil i a un quart de set de la tarda van detenir el responsable del grup. És també un home francès de 52 anys, ha passat la nit a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona i demà passarà a disposició judicial.
0: Ens quedem a Girona, però saltem a la plana política perquè ha dimitit el fins ara candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio filtrat a les xarxes socials en què conspirava contra companys del partit. Després que Esquerra li obrís un expedient, Puigtió ha anunciat que plega per dignitat i responsabilitat. Marta Corbalan.
21: Puig Tio ha admès que va cometre un error greu i per això ha decidit fer un pas al costat, tot i que lamenta que es normalitzi en política la publicació de converses privades. L'àudio polèmic era una conversa amb un jove vinculat a Vox en què l'exalcaldable li confessava que volia fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat de Girona per agafar el control d'Esquerra. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Puig Tio ha explicat que plegar és la decisió més honesta.
6: He comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
21: El partit haurà de buscar un nou candidat a l'alcaldia de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. L'elecció de Puig Tio, que era l'aposta d'Oriol Junqueras com a alcaldable, ja va estar envoltada de polèmica quan va guanyar les primàries per un sol vot de diferència davant del seu rival, Adam Mañé.
0: No deixem les municipals de l'any que ve, però ho fem per una altra qüestió, perquè l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida de residus porta a porta i els contenidors intel·ligents d'aquesta batalla electoral.
7: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: Queda menys d'un any per a aquestes eleccions municipals i desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tota mena, o bé per estalviar-se-les en la recta final del mandat. Albert Prat.
8: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
7: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
8: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
9: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments, doncs, vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
10: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
8: Ara mateix, més de 500 municipis tenen o bé el porta a porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota els objectius que marca Europa perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que els hagin posat en pràctica.
0: Doncs Ripollet és una de les ciutats que s'ha fet enrere amb el porta a porta per les crítiques dels veïns. L'Ajuntament, governat per PSC i Esquerra, han començat el procés per retirar aquest sistema de recollida el 2029, quan acabi el contracte amb l'empresa que en té la concessió, Txell Vallespí.
21: El porta a porta el va implantar Decidim Ripollet en el segon mandat, un any abans justament de perdre l'alcaldia a les municipals del 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé admet en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar electoralment i critica els partits que en van fer bandera.
25: No l'han abordat, no, per aquest plantejament que van fer, doncs, d'oposar-se frontalment i, doncs, aixecar, doncs, aquesta onada, no, de populisme en contra que bé, ens va passar factura, evidentment, sí.
0: Les 2:22, una pausa i ens centrem en la informació internacional.
26: Catalunya migdia.
27: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Ofertes límit al Corte Inglés. Fins al 60% de descompte en una selecció de roba i calçat esportiu de les marques Under Armour, Puma, Quicksilver i Billabong. I fins al 50% en una selecció de Nike, Adidas i Converse. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 6 al 9 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés.

0: I el primer salt al mapa el fem a Ucraïna, que ha llançat avui un nombre rècord de drons contra territori rus, més de 600, i ha aconseguit atacar una de les 5 refineries més grans del país, la instal·lació de Yaroslav, a 250 quilòmetres de l'est de Moscou, a més d'una altra planta petroliera. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. La refineria de Yaroslav processa uns 15 milions de tones de petroli anuals i subministra combustible a la capital, a Moscou. Ja havia estat objectiu dels drons ucraïnesos prèviament en 6 ocasions, però els atacs no van aconseguir desactivar la instal·lació. Segons el Financial Times, Ucraïna ha atacat aquest any almenys 26 refineries russes, 7 de les quals han quedat totalment inoperatives i més d'una desena només funcionen de forma parcial. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tornat a justificar avui que l'objectiu d'aquests atacs és limitar els ingressos que el Kremlin obté amb el petroli i que li serveixen després per finançar la guerra d'Ucraïna. Però els experts en energia avisen que, tot i que els bombardejos són costosos per a les autoritats, en cap cas estan fent col·lapsar el sector petrolier rus. En les últimes setmanes hi ha hagut una crisi de combustible al país. Per fer-hi front, el Kremlin ha autoritzat la venda de benzina de pitjor qualitat que a la llarga pot danyar els motors dels vehicles.
0: I ara l'actualitat ens porta fins a Israel, que ha confirmat avui la mort de dos dels seus soldats, els primers en l'últim mes, en un atac al sud del Líban, on la violència s'ha reprès des d'ahir. L'exèrcit israelià acusa la milícia de Hezbollah de violar l'alto al foc. Les noves hostilitats es produeixen enmig de les converses de pau entre Israel i el Líban, que segueixen a Roma, Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
2: Bon dia. La violació flagrant per part de Hezbollah que Israel anunciava ahir a la tarda per justificar la represa dels seus atacs al sud del Líban va resultar ser l'explosió d'un artefacte que havia quedat dins d'un edifici al poble de Maj d'Alzun. No és clar encara si l'artefacte feia temps que era allà i Hezbollah no se'l va endur quan es va retirar del poble o si algun integrant de la milícia xiïta hauria aconseguit entrar a la zona ocupada per l'exèrcit israelià i col·locar l'explosiu. Sigui com sigui, Israel va respondre amb atacs mortals ahir a la tarda que han continuat al llarg de la nit i avui. Malgrat la tensa situació sobre el terreny, les converses de pau entre Israel i el Líban s'han reprès a Roma després que ahir quedessin interrompudes. Unes converses on Hezbollah no és present, però que s'ha demostrat poden afectar directament.
0: I l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo supera els 1.800 morts i els casos confirmats ja s'acosten als 4.000. Són dades actualitzades avui mateix per les autoritats del país. En algunes zones, els nous contagis s'han duplicat en només una setmana i és que el brot avança molt més ràpid que la capacitat de resposta a l'Hora Cugat.
3: Davant d'aquesta situació, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, reclama intensificar de manera urgent la resposta sanitària. Precisament ara mateix es troba a Kinshasa, la República Democràtica del Congo, per treballar de forma coordinada amb les autoritats del país i experts d'arreu del continent. El màxim responsable de l'OMS afirma que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia. Ara mateix, prop de 700 pacients continuen ingressats o aïllats i gairebé 800 s'han recuperat. L'epidèmia, declarada el 15 de maig, afecta 5 províncies i 51 zones sanitàries del país.
0: Més temes. L'activació del Pla Alfa, associat al risc d'incendi, s'ha disparat aquest estiu i això té una incidència directa en la xarxa elèctrica, amb talls de llum que s'allarguen perquè, per prevenció, la línia no es pot reconnectar automàticament. Això el juliol ha passat, atenció, 333 vegades, el triple que l'any passat, segons les dades facilitades per Endesa a Catalunya Ràdio. A ponent aquesta situació, s'assuma les queixes del territori pels microtalls que ja pateixen des de fa anys Lleida Estela Bosoms.
4: A les comarques de Lleida, el juliol, hi ha hagut activacions del Pla Alfa cada dia i s'han registrat 90 talls provocats per avaries o per fallades arran d'objectes o ocells que han topat amb les línies i que s'han prolongat més del compte. Això perquè el protocol obliga a revisar in situ el punt del tall abans de restablir el subministrament en tots aquells municipis on el perill d'incendi és a l'o extrem per comprovar que l'operació és segura. A Ponent, la xifra s'ha més que duplicat. Els ajuntaments entenen que és una actuació preventiva, però recorden que hi ha un problema permanent de microtalls. A l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidents en un mes, en total 84 hores sense llum. El primer tinent d'alcaldia, Lluís Amat, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
5: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, vés a barallar-te a l'Endesa perquè fas una inversió milionària per millorar doncs, tot aquest tema.
4: Justament a les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions a companyies i asseguradores.
0: Una acció de protesta contra la mina de potassa de Súria va deixar sense internet més de 4.000 abonats i va causar uns 100.000 euros en danys. Són les conclusions de les diligències policials que s'han fet públiques avui. Hi ha hagut cap detingut pel cas, Toni?
2: Doncs a finals d'any, a finals de juny, els Mossos d'Esquadra van detenir tres activistes que van quedar en llibertat amb càrrecs després de negar-se a declarar. A més, hi ha una quarta persona investigada. Segons les diligències policials, els quatre investigats haurien causat danys en uns 300 metres de la via ferroviària que connecta la mina amb el port de Barcelona. I també haurien tallat un ramal principal de fibra òptica, fet que va deixar sense connexió més de 4.000 abonats de Súria i Cardona. Se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i, atenció, pertinència, grup criminal. Els fets van passar durant una mobilització convocada per revoltes de la terra contra l'activitat de la mina de potassa de Súria. Els activistes denunciaven la contaminació i la salinització de rius i aqüífers i els vincles de l'empresa ICL amb l'estat d'Israel.
0: En punt 2:15. Millora la situació a Sils, a la comarca de la Selva, després que una plaga de xinxes de la colza complica des de fa dues setmanes el dia a dia dels veïns de l'urbanització de Vallcarnera. Segons l'Ajuntament de Sils, el focus està localitzat en uns camps pròxims i es continua fent seguiment de les afectacions. Sils, Maria Rovira.
6: Tot i la millora, els afectats es queixen de les molèsties i la manca d'informació dels primers dies, abans de saber que són uns insectes que no suposen cap risc ni per les persones. Samantha Martínez és una de les veïnes afectades.
7: Tenien tot per seguir des de les parets, piscina, no podíem estendre la roba, el tema de ventilar, o sigui que el mateix, o sigui, obries les finestres i entraven els bitxos cap a dintre. Vaig anar per amb els veïns i vaig veure que estàvem tots iguals, o sigui, tots els que teníem la casa, diguéssim, vegada al camí del darrere.
6: Segons l'alcalde de Sils, Eduard Colomer, en van informar al Departament d'Agricultura, van enviar comunicats als veïns i van contactar amb una empresa especialitzada.
8: Ens desaconsellen en aquest cas, des del punt de vista tècnic, l'utilització de productes químics, en el sentit que sí que podien implicar riscos per les persones i fins i tot doncs, requeria el fet de confinar o d'abandonar l'habitatge durant 24 hores o les que fossin. Apliquem unes mesures de tipus preventiu, en aquest cas pel centre cívic de Vallcanera i pel cementiri.
6: Afegeix que els van assegurar que al cap de 15 dies el brot aniria a la baixa.
0: I Tarragona es prepara per un pla especial de seguretat pel dia de l'eclipsi flexible davant de la incertesa d'assistents als punts d'observació. Queda una setmana. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio, per cert, hi farà un programa especial, Ricard Buigas.
9: El dispositiu especial s'anirà modificant atenent l'afluència d'assistents, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
10: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus doncs no hi ha casos propers.
9: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco, amb capacitat per a 20.000 assistents. Aquest és el punt on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que es repartiran les ulleres que proporcionarà 3CAT.
10: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
9: L'operatiu també preveu reobrir els accessos després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
0: Cada vegada, segurament ho heu notat, queden menys comerços tradicionals. Barcelona ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries en només 8 anys, Mireia Sala.
11: Sí, són dades del Cens Municipal de Locals Comercials, que compara les xifres disponibles més antigues del 2016 amb les més recents del 2024. També ha baixat la persiana un de cada tres negocis de la pell o sabateries. I el retrocés del comerç tradicional també el pateixen negocis d'alimentació com carnisseries, xarcuteries o botigues d'ous i aviram. Un exemple del tancament de negocis tradicionals és la històrica merceria Tarragona del barri de Gràcia, que portava 109 anys despatxant. El propietari de la merceria Perelló de Sant Andreu, Ramon Martínez, es queixa de la normativa excessiva que els imposen les administracions i de la competència xinesa.
12: Abans hi havia una merceria cada 3 cantonades. Ara potser n'hi ha una merceria cada 3 barris. I si arriba, el que és els nostres articles de merceria, els han adaptat també a altres botigues. Sobretot, per exemple, els grans basars xinesos, amb una qualitat molt inferior a la catalana. que nosaltres podem oferir.
11: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha plantejat fa poc regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar locals emblemàtics en risc.
0: I ara parlem de l'Ajuntament de la Ràpita. El Montsià, que es planteja recuperar el pagament per aparcar al trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita a Ricard Buigas.
9: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3Cat Info que ara la situació és diferent.
13: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
9: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions i millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament al trabucador està limitat a tres àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
0: 2:35, una pausa i la cultura.

0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Catalunya migdia.
2: Comencem la cultura parlant de lectura, perquè els clubs estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són els anomenats, Marta Vives, gabinets de lectura.
3: Sí, és una fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units, i a casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle del lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui a més de pagament és garantia d'assistència, com ens ha dit a Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
4: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
3: A diferència dels actes promocionals d'un llibre, en els gabinets els continguts no estan vinculats amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de la Central i la coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
5: En general es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
3: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
4: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
3: Tot i així, Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
6: What is happening to me?
7: It's a Miss Spidey.
2: Dos quarts i mig de tres de la tarda, Spider-Man Brand New Day ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest 2026 a tot el món. En només una setmana als cinemes, la nova entrega del superheroi protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ha recaptat més de 1.100 milions de dòlars a escala internacional, Montse Mas.
8: Sí, amb aquesta xifra, el film dirigit per Destin Daniel Cretton desbanca Toy Story 5, que encapçalava el rànquing de l'any des de que es va estrenar el juny. Aquest no és l'únic rècord de taquilla que assoleix el nou lliurament de la franquícia Marvel. En el primer cap de setmana als cinemes es va convertir en el segon millor debut de la història amb una recaptació de 927 milions de dòlars a tot el món, només darrere d'Avengers Endgame del 2019.
2: 1.100 milions, costa de dir la xifra, eh?
8: Dels
2: diners que són i d'arribar-hi, exacte. Gràcies, Montse.
8: Serà.
2: La calor extrema dels últims estius accelera el desgast dels gegants, un patrimoni material i immaterial que en plena temporada de festes majors surt al carrer més que mai, Clàudia Roses.
9: Cada estiu les temperatures rècord porten geganters i colles a revisar el bon estat de les figures, fetes principalment de fusta, cartró, pedra i pintura. Així ho ha explicat Teresa Casserres, restauradora del taller d'escultura Casserres.
10: Si eventualment doncs, el gegant està exposat doncs, al mig d'una trobada, al mig de la festa major, pam, allà a 35 graus, és inevitable que doncs, hi haguin seqüeles o petites esquerdes, no, fruit d'aquestes canvis radicals de temperatura. Però al final és una imatgeria viva que ha de sortir al carrer i és la seva funció. No podem preservar-los dintre un museu tancat, perdem ben bé la seva funció de fest i el que significa pel poble.
9: Ara bé, la calor també afecta els geganters, que ballen a dins entre fusta i tela, amb temperatures que poden superar els 40 graus. Per això les colles també han hagut de fer canvis en les trobades geganteres. Així ho ha afirmat Sergi Bonilla, representant d'imatgeria i màrqueting de l'agrupació de colles geganteres de Catalunya.
11: A nivell geganter hem de vigilar doncs, sobretot la seguretat de les persones que estan portant els gegants, llavors és important hidratar-se i els horaris en què s'organitzen les trobades. Quan un gegant agafa temperatura, doncs també agafa tot el seu interior i pot ser que la persona que l'estigui portant doncs estigui a una temperatura que no és la mateixa que hi ha fora. Sé que pes, està fent un esforç encara més gran la persona
9: a
11: dins.
9: A Catalunya hi ha uns 4.000 gegants i molts poden arribar a pesar 80 quilos.
2: 20 minuts i seran les 3. Ernest Macià, bona tarda.
12: Bona tarda.
2: Ha arribat a Barcelona el nou fitxatge, Anthony Gordon, que avui se l'ha vist a la ciutat esportiva i, a més, si ha vist algú que ha escurçat les seves vacances.
12: Doncs sí, és Gavi. Sona exòtic això d'escurçar les vacances, però en el món del futbol és habitual. Està a disposició ja de Hansi Flick i, per tant, doncs bé, el Barça posa la segona marxa en una pretemporada que d'aquí a poques hores s'enlaira cap a Itàlia.

0: El Barça accelera en aquesta preparació de la pretemporada. Mentrestant, en paral·lel, en clau Mercato encara queden 26 dies per esvair dubtes sobre si Julián Álvarez, Ferran Torres o en clau Madrid Rodri acabaran anant al Barça o, en el cas de Rodri, fins i tot al Madrid. Però pel que fa al Barça, Roger Bussà, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, Ernest.
0: A veure, cares noves avui a la Ciutat Esportiva.
1: Sí, avui l'equip ha tornat a la feina després del seu retorn d'Anglaterra, on hi va fer l'estada, dos dies de festa, i avui retorna l'activitat amb doble sessió. La primera ha estat aquest matí, com deies, amb la novetat de Gavi, campió del món amb la selecció espanyola, que ha escurçat les seves vacances, havia de tornar entre el dilluns i el dimecres de la setmana que ve, ha tornat avui abans d'hora i, per cert, ha tornat amb un nou pentinat.
0: Sí. Amb el i nou tenyit de cabell.
1: Cabell tenyit de rosa, és una promesa que va fer, si guanyava el Mundial, que es tenyiria de rosa, doncs ha complert, i avui l'hem vist amb el cabell tenyit de rosa, amb aquest nou look, un look peculiar de Gavi. Gavi, que ha fet treball individual al marge, sí que han fet treball amb el grup, els disponibles del primer equip, entre els quals Jesse Bisibu, que ha fet el seu primer entrenament aquí, a la Ciutat Esportiva. De moment s'havia entrenat, però, a Anglaterra, a Birmingham, on el Barça va fer aquest estatge. Avui primer entrenament aquí a Barcelona, i també han completat aquest entrenament, com és habitual aquests dies, 17 jugadors del planter, entre els jugadors del filial i els dels juvenils.
0: Molt bé, serial de l'estiu, Julián Álvarez, novetats, n'hi ha?
1: A veure, no, està tot igual. Deco va ser ahir a Madrid, ja ho sabeu, on es va reunir amb el representant de l'Argentí. Estem igual amb el Barça i el seu entorn, traçant, diríem, el full de ruta i l'estratègia perquè es desencalli aquest fitxatge, tot i que és veritat que tot depèn més de la posició de l'Atlètic de Madrid. Veurem què passa també dilluns que ve, que és quan està previst que el jugador torni als entrenaments, per tant, encara pendents. Això s'està allargant i té pinta que s'allargarà. L'oferta del Barça de 100 milions no va caducar com estava previst que caduqués, com el Barça deia que passaria, que caducaria a finals de juliol, i ara pendents de més moviments que pugui fer el jugador i que el club matalasser s'avingui a negociar. Mentrestant, des del Barça, el que ens diuen avui és que queda molt, que queden molts dies, ho deies tu ara, mira, m'han dit exactament el mateix, queden 26 dies de mercat, queda moltíssim, per tant, tot pot passar en aquest cas, Julián.
0: Molt bé, i per cert, l'altre dia que vam veure un jugador del Barça, en aquest cas un porter, marxar a l'Ajax, estem pendents d'una altra sortida que ha de ser imminent, que és la de Jofre Torrents.
1: Sí, a l'Ajax tenia diverses propostes, com ara la de l'Ajax, que és on se'n va, finalment traspassat, no és una cessió, sinó un traspàs d'entre 5 i 6 milions amb opció de recompra. A més, el Barça es guarda el 50% dels drets del jugador. Pel Barça és la manera de mantenir el control sobre Jofre Torrents. El Barça considera que té recorregut, que té marge, que té creixement, i per això vol garantir un cert control sobre ell. I pel jugador és el moment per entrar de ple al futbol professional. L'Ajax ha apostat fort per ell, hi ha la garantia de Mitchell, que és l'entrenador, i és una oportunitat perquè el jugador faci el salt, tenint en compte com de difícil és jugar ara mateix al primer equip del Barça. Valde és el titular, Cancelo al principi arribarà, per tant, per Jofre Torrents és el moment de fer les maletes i volar. Jofre, que signarà per 4 temporades en aquest traspàs amb opció de recompra.
0: Si passa alguna cosa en el decurs del dia d'avui, ho sentirem al tot cost amb tu, Roger. Gràcies.
1: Adeu.
0: I atenció, perquè durant la tarda es pot materialitzar una altra operació en el futbol català. L'Espanyol segueix buscant reforços per la defensa i avui mateix podria tancar una nova incorporació, que és la del defensa central del Celta, Unai Núñez. Carles Vila.
2: El jugador viatja cap a Barcelona per tancar l'operació. Es tractaria d'una sessió fins a final de temporada. Aquesta mateixa tarda, Núñez podria passar la revisió mèdica prèvia a la firma del nou contracte. A l'acord entre l'Espanyol i el Celta hi haurà una opció de compra. A més, hi haurà també una clàusula que faria obligatòria la venda en cas que l'equip blanquiblau aconseguís la pròxima temporada la classificació per disputar una competició europea. Unai Núñez va arribar al Celta de l'Atlètic Club de Bilbao. Va tenir molt de protagonisme a les anteriors temporades, però ara no entra als plans del tècnic Claudio Giraldez. De fet, l'any passat va jugar mitja temporada, ja ha cedit al València. La direcció esportiva blanquiblava continua treballant per mirar de reforçar amb més peces la defensa de l'equip, al punt on s'ha vist més feble els primers partits de pretemporada que ha jugat. Fins i tot, després de la lesió de Quique García, no es descarta que també calgui buscar algun jugador amb un perfil més ofensiu. Per cert, ahir García va ser operat de la seva lesió del tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Recordem que dissabte l'Espanyol juga l'últim amistós abans del començament de la Lliga, tornarà a jugar a Anglaterra, aquest cop al camp del Coventry City.
0: I més moviments, el Madrid està a punt de tancar, tot es mou, eh? I avui el Madrid probablement tancarà o està a punt de tancar la renovació del brasiler Vinícius Júnior, que signarà amb el Club Blanc per les properes 5 temporades, Josep Gaia.
3: Sí, segons apunta el periodista italià Fabrizio Romano, el Real Madrid i Vinícius Júnior han arribat a un acord per ampliar el contracte del crac brasiler i quedarà vinculat al conjunt madrileny fins al 30 de juny de 2031. Vinícius, que en els darrers dies havia estat vinculat amb l'Arsenal, renovarà amb el Madrid amb un contracte d'uns 25 milions d'euros i posa fi a tots els rumors que el situaven fora del Madrid.
0: Bé, i després de molts dies, per fi sembla que Yann Diomandé acabarà signant, sembla ser que els dos clubs s'han posat d'acord i la cosa ja serà oficial en breu.
3: Sí, tot apunta que finalment Real Madrid i Leipzig ja han arribat a un acord pel traspàs del jugador. Fabrizio Romano ja ha anunciat que el futbolista a hores d'ara ja està volant a Madrid per incorporar-se al Club Blanc. Finalment, el fitxatge rondarà els 125 milions d'euros fixes més 15 en variables. Diomandé signarà per les properes 6 temporades.
0: I atenció, una catalana entrenarà el Manchester United. Aquesta no la tenia controlada el gran públic, però la veritat és que per Escòcia s'hi estava movent ja una sabadellenca, l'Eva Olid, que ho ha fet molt bé, i això n'ha passat Carles Vila desapercebut pel United.
2: Arriba l'equip anglès després de fer història a la seva etapa a Escòcia, on va aconseguir el títol de Lliga amb el Hearts. De fet, va ser el primer cop que aquest club es proclamava campió de Lliga. Ara es fa càrrec d'un dels grans d'Europa. A Manchester han destacat la seva feina innovadora, la seva condició de millor entrenadora l'any passat a Escòcia. Com moltes altres, Eva Olid ha hagut de marxar fora per poder viure del futbol.
4: El futbol, quan el portes dintre, és com automàtic, no? Dius, jo vull ser entrenadora perquè ho sento. És trist, no? Però sents que per ser professional, entrenadora professional, has de sortir del país. Perquè quan entrenava aquí tenia tres feines i a la nit venia a entrenar, no? Això és un somni, no? I és el que jo volia.
2: Eva Olid ocuparà el lloc de Mark Skinner, que va deixar el càrrec un mes abans del començament de la temporada, després de 5 anys al Manchester.
0: Queden ara mateix 12 minuts per arribar a les 3. Aquesta matinada han arribat a l'aeroport del Prat les campiones d'Europa de natació artística. 8 medalles, de les quals una d'or, la Didis Tió, el solo tècnic, un or, també hi ha subcampiones, de fer la majoria 5 plates i 2 bronzes. En total, 8 medalles en aquest europeu, totes amb rebús català amb noms propis, com per exemple els de la millor nedadora artística del moment, la barcelonina Iris Tió, que aquesta matinada diagnosticava una aproximació al rendiment de la natació russa. Ha vist com la natació catalana s'acostava una miqueta més al gran rival a batre.
5: Ara desconnectar al màxim i descansar per tornar més energia, i en aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre, que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc i amb moltes ganes de seguir millorant.
0: Un altre dels noms d'aquesta delegació catalana de nedadores és la d'una nedadora que es retira, que és la Paula Ramírez, un nom ja molt consolidat, ho deixa amb 41 medalles en grans competicions internacionals, com per exemple ha participat a 2 Jocs Olímpics, també va aconseguir l'or al Mundial de Fukuoka el 2023 en rutina tècnica, 2 ors més en l'últim europeu a Portugal, i bé, en aquest actual 2 plates, que no està malament, l'última ahir en la rutina acrobàtica per equips.
6: Ara mateix molt cansada, però estic eufòrica perquè ha sigut una despedida preciosa que no m'esperava, és a dir, crec que ho he viscut jo, ho he viscut tot l'equip, crec que no tothom té el privilegi que he tingut jo de retirar-me quan volia, amb qui volia, a la competició que volia i de la millor manera possible.
0: I ara què, en aquests europeus de França? Doncs bé, ara la natació en línia, és a dir, la natació per la gran part de la gent que ens escolteu, la natació disciplina, en què segurament serà una mica més difícil veure medalles amb la mateixa assiduïtat que les hem vist a la natació artística, però avui, per exemple, al CAR de Sant Cugat, els nedadors catalans que participaran en aquest europeu i algun de mallorquí s'han conjurat per poder, Josep Gai, almenys intentar pujar al podi.
3: Sí, perquè falten només 4 dies perquè comenci la disciplina de natació en línia d'aquest campionat europeu de natació, que es disputarà des del proper dilluns 10 d'agost fins al diumenge 16 al Centre Olímpic Aquàtic de Saint-Denis, a París. Allà la selecció espanyola competirà en les proves de braça, esquena, lliures, papallona, estils i relleus. Com deies, Ernest, l'equip nacional s'ha estat preparant al CAR de Sant Cugat. Allà hem pogut parlar amb el mallorquí Hugo González, un dels líders d'aquesta selecció, i ha analitzat les possibilitats d'aconseguir la medalla d'or.
7: Bueno, creo que hay opciones en todas las que entremos en final. Sí, es cierto que tenemos en nuestras mejores pruebas, tenemos a Kos, que es campeón olímpico, y a León, que también es campeón olímpico. Entonces son difíciles, pero bueno, el objetivo es pelearlo. Nunca sabes qué puede pasar en una final o bueno, lo bueno que puedes rendir. Mis mejores carreras fueron siempre inesperadas, así que buscando eso.
3: Per l'europeu d'aquest any, la selecció espanyola compta amb la participació de 28 nedadors i nedadores, 8 dels quals són catalans i catalanes.
0: 8 minuts i arribem a les 3.
8: Catalunya migdia. Bombo. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
9: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
10: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
11: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
10: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
11: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
10: Univers MotoGP, perquè el Mundial és nostre. A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.

0: La FIFA desmenteix que hagi ofert la final del Mundial al Marroc. Ahir va sortir que, tal com publicava el diari The Times, la visita de Gianni Infantino a Rabat anava molt més enllà d'una simple trobada amb dirigents del futbol per explicar-los el fracàs del procés de privatització d'una part del Mundial. Doncs bé, sembla que Infantino, que vol ser reelegit al març de l'any que ve, en una votació que es farà justament a Marroc i on el vot dels delegats de totes les federacions mundials serà secret, sembla que s'ho pren molt seriosament. L'estratègia, doncs, passaria per ser reelegit, segur, per tenir un altre mandat net per davant, i ahir el The Times publicava que, aprofitant la visita, doncs Infantino havia promès al rei del Marroc que la final del Mundial del 2030, que en principi pintava que es faria doncs a l'estat espanyol, es jugaria al Marroc. I ahir la FIFA ho va desmentir. En tot cas, sigui com sigui, a hores d'ara, les aspiracions del Barça d'acollir la final del Camp Nou, d'acollir la final del 2030, sembla que no són tan sòlides, i això que la predisposició del club amb l'estadi més gran del món i de la ciutat, doncs amb un estadi nou, és total. Així, per exemple, ho hem sentit aquestes últimes setmanes a Joan Laporta i Jaume Collboni.
1: A veure, pel que fa referència a l'aforament, a la qualitat de les instal·lacions i a la, jo diria, la bellesa també de les instal·lacions, doncs crec que seria un escenari apropiat per qualsevol final d'una competició important.
2: Nos hemos puesto al lado del club para pedirlo. Hemos hecho algunas gestiones ya con la Federación Española. Tened muy presente de lo que vamos a tener en Barcelona y que estamos perfectamente preparados y nos hace mucha ilusión ser la sede de la final.
0: Des del govern espanyol també s'agafen el comunicat de la FIFA d'ahir dient que no és veritat això que s'hagi ofert al Marroc la final del Mundial. En tot cas, ningú sap res amb certesa, hi ha força opacitat tenint en compte la naturalesa de la FIFA, del tipus d'organització, i ho anirem veient. Recordem que el Mundial del 2030 es fa a Espanya, al Marroc i a Portugal, i a partits també inaugurals, especials, a Uruguai, Argentina i al Paraguai. En bàsquet, el Barça veu com se'n va un altre dels seus puntals. Tornike Shengelia, l'estrella de Geòrgia, marxa a Dubai. Pels canvis a la secció no hi està d'acord, i ahir al vespre ja va abonar els 900.000 euros de la clàusula per marxar aquest matí cap a Dubai, el Dubai de Xavi Pascual. Per tant, el Barça haurà de buscar un pivot i un pivot titular per completar la plantilla. I aquest matí, fa poca estona, hem sentit també el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol. Primeres declaracions, ahir ja el vam veure a la presentació de l'entrenador, però avui l'hem sentit parlar. D'entrada, admet Xavi Pujol, el Barça continua actiu al mercat. Cal reforçar, com dèiem ara, el joc interior, i Pujol diu quin mercat pot ser el de procedència i quants jugadors falten.
3: De fet, ens falten segurament un parell de peces. S'està mirant el mercat. El mercat doncs està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que per exemple, el del bàsquet americà. Llavors, bueno, poden anar sorgint noves opcions.
0: I Xavi Pujol avisa també al públic del Palau que el que ve és una mica diferent al que han vist. El Barça d'aquest any jugarà diferent, i probablement la regularitat des de bon principi que donaven noms consolidats del bàsquet, en comparació i en contrast amb el que tindrà el Barça aquesta temporada, que són jugadors sense experiència a Europa, farà que es vegi una miqueta diferent al que està acostumat el Barça des de fa molts anys.
3: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment al Palau no se li pot exigir res, és un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
0: I del Barça la penya, perquè atenció, la penya ha fitxat un molt bon base escorta, Bugui Ellis, de 25 anys, un exjugador de l'Alba de Berlín, del Dubai, on va fer molt bons partits, tot i que en va jugar pocs, i del Galatasaray de Turquia. Ellis confirmarà un joc exterior molt potent. Recordem que la penya ja té a Ricky Rubio confirmat i a Nicola Provitola, i ara hi afegeix aquest jugador nord-americà. I aquest matí hi ha hagut un altre moviment doble. Sortia d'un equip per anar-se'n a un altre, els dos equips catalans. L'Ilern a Lleida incorpora a un base que fins ara estava al Girona, Marc Hughes. La temporada passada va fer bons números al gironès. Hughes havia estat, això sí, abans ja a Lleida fa 5 temporades, i ara hi torna amb passaport espanyol, signa per 2 temporades. Des de fa aproximadament una hora està en marxa la 6a etapa del Tour de França femení. És una etapa mitjana de muntanya, però hi vam veure patir la catalana Paula Blas, i les favorites ja pensen en la jornada forta, però, que serà demà passat, una de les més dures de la ronda.
4: En final, el Mont Ventoux. Abans, però, caldrà veure què passa avui en una nova etapa de muntanya amb 7 ports i moltes opcions de veure més d'una escapada. Són 153 quilòmetres de recorregut i final a Tournon-sur-Rhône. Els equips, però, comencen a notar l'esforç acumulat i la forta calor que està acompanyant a les corredores en aquesta edició. Ahir, a més, es va veure molt de desgast provocat per l'atac de Demi Vollering, la gran protagonista de la cinquena etapa, amb 8 ports de muntanya i un ritme espectacular a 30 quilòmetres per al final, que poques corredores del grup van poder aguantar, entre elles la líder de la General, la suïssa Marlene Reuser. A tot plegat s'ha d'afegir el cansament que havia provocat la crono individual de Dijon. Una de les perjudicades està la catalana Paula Blasi. La d'Esplugues va començar a quedar despenjada i sense forces per reaccionar, i afegit també a que la seva cap de files, la italiana Longobuzzini, tampoc va aguantar i va necessitar més tard ajuda per evitar enfonsar-se definitivament a la General. Tot plegat ha fet que Paula Blasi hagi perdut el Batlló Blanc com a millor jove i hagi baixat fins a la desena posició. Ara es troba a 3.51 de la líder. Per la seva banda, la cap de files de l'equip de Blasi, Limat, la italiana Lisa Longo, també ha perdut temps respecte a Reuser. Ara és sisena, a 2.58. Per cert, tot just ahir abans de la cursa, Longo es va mostrar irritada pels comentaris sobre el rol de Blasi, dient que la catalana no era la seva criada i que tenia marge per fer més coses, a més d'ajudar-la. Caldrà veure, però, el que passa avui i, sobretot, demà a l'etapa reina d'aquest Tour de França femení.
0: I aprofitem aquest últim minut fins a les 3 de la tarda per marcar dos punts a l'agenda d'avui, per exemple.
5: Sí, a la Conference League, Ajax-Shelburne amb el possible debut de Ter Stegen a l'Ajax de Michel Sánchez. També avui hi ha un Inter d'Escaldes, Andorra, Flora Tealín i també Fiorentina Deportivo i un Mónaco-Getafe.
0: Molt bé, i per demà en futbol hi ha el triangular dels històrics.
5: Sí, el triangular d'aquest torneig dels històrics del futbol català és el torn del Vilanova i la Geltrú, el Prat, que s'enfronten a les 6 de la tarda. Qui perdi jugarà contra l'Europa a les 7 i qui guanyi jugarà a les 8.
0: Gràcies, Josep. El Barça femení viatja a Andorra per fer l'estada de pretemporada. També juga el Badalona femení, com dèiem, contra el Bristol City a les 7 de la tarda i estarem pendents d'aquest possible debut de Ter Stegen amb l'Ajax. Qualsevol informació, però, que passi d'aquí fins a les 9 del vespre, ho explicaran al Tot Costa, el Sergi Camps i companyia. Demà nosaltres hi tornarem a la mateixa hora aquí, al Catalunya Migdia, de 2 a 3. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Ara, butlletí de les 3 a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.

0: 3Cat Info.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
2: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, il·lusiona't.
2: Viu la ràdio.
1: La millor música a Ràdio Argentona.

0: Argentón. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6.
1: FM.
2: Un plat de patata bullida amb bajoca em va salvar. Era el 22 d'octubre de 2019. Passades les 9 de la nit, vaig arribar a l'Espluga de Francolí. I ja plovia molt. Vaig entregar uns equips i, com que l'endemà a la tele havien previst fer un recull d'imatges de les pluges, vaig començar a gravar diversos clips. Primer en estàtic, des de l'interior del cotxe. Aquella tempesta tenia molta energia i les imatges realment valien la pena, així que vaig decidir fer un tomb pel poble per gravar alguna cosa més. L'artèria principal, al carrer Lluís Carulla, baixava realment com si fos un riu, de costat a costat. Vaig parar i vaig gravar, però també vaig voler fer algun vídeo conduint carrer amunt. Escolteu. Quan en vaig tenir prou, vaig anar tirant cap a casa. Plovia molt fort, cada vegada més intensament. Recordo aturar-me fins i tot a l'Avinguda Catalunya, que està al costat del riu, perquè em resultava realment difícil veure-hi i avançar. Però a poc vaig anar tirant. Vaig passar per la vora dels dos ponts i vaig aparcar finalment a casa, on ja m'esperava la meva mare. Va escalfar el sopar al fogó i vam començar a sopar amb la llum d'una espelma, perquè ja no hi havia llum. M'havia marxat al poble, tot i que això era realment una cosa prou habitual en temps de tempesta. Encara no a mig sopar, el periodista Javier Lozano, company de la tele i veí del poble, a qui poc abans havia vist perquè li havia entregat els equips, em va avisar i em va dir una cosa tipus així. Gerard, em diuen que el riu s'ha desbordat. Llavors em vaig carregar la càmera, també una torxa per poder fer llum, i vaig obrir la porta. Des d'aquell moment, des del carrer, ja sentia la remor de l'aigua. I mentre anàvem baixant, amb la meva mare, que també em va seguir, vaig començar a percebre una olor que ens acompanyaria els dies següents. Era una mescla de fang i de restes vegetals, amb alguna cosa més, arrossegades pel riu. I llavors vam començar a veure contenidors, vehicles, que havien estat arrossegats per l'aigua, i també ens vam trobar els primers veïns, que recordo que em van dir que havien vist com l'aigua s'enduia riu avall un cotxe amb els llums encesos. I així és com començava una nit llarga i freda.
3: I el riu Sud s'havia emportat tot l'edifici, tot, les parets, la teulada, tota la maquinària, tot el vi, tot, no ha quedat res.
4: No es pot descriure. Si no es veu, ho veus a la tele, però si tu no ho veus, no. No te fas una idea. Veus allò tan espantós, veiem tot igual, no sabíem què era i tot era aigua, pues mira, de quants metres d'allí a la casa. Espantós, espantós. I el més trist de tot, el més trist que no se m'oblida són els animals que, si es clavin, no podia baixar obrint-se la porta.
5: En un principi, l'estructura de l'edifici ha quedat també molt, molt destrossada, que és el que ens preocupa també. Vidres, finestres, tot el material de bicicletes, bafles, bueno, tot, ho hem perdut tot, amb la qual en un principi ens quedem totalment fora de joc per poder continuar treballant ara els propers mesos.
6: És un drama perquè és una petita empresa familiar i que tots els somnis i tots els esforços, tot el treball de tots nosaltres estan aquí.
2: 10 minuts de diferència, a molt estirar, des que vaig aparcar el cotxe davant de casa i el moment en què el Francolí va sortir de mare. El riu no avisa. La pluja sí que ens podia estar donant pistes, però qui s'havia d'imaginar una catàstrofe d'aquelles magnituds? Aquest capítol l'he volgut començar des d'una perspectiva, des d'un punt de vista molt personal, perquè la imprudència i, sobretot, el fet de no percebre el risc em podria haver costat la vida. L'aiguat del Francolí, el del 19, va prendre 6 vides, però no era el primer, ni de lluny. Ens vam anotar aquí al Quatre Gotes la referència del 1874 i avui l'explicarem. Segurament l'aiguat del 2019 tampoc serà l'últim que viurem. Amb el record recent d'aquest episodi, però també dels aiguats d'Alcanar, els de Santa Tecla a Tarragona o la d'Anna a València, comencem un Quatre Gotes per parlar de l'altra cara de la moneda del nostre clima. Com es poden prevenir els riscos? Ens podem anticipar les inundacions? I com s'han de gestionar aquestes emergències? Estem prou preparats? Són preguntes que tenim apuntades per avui, en un capítol que mirarà al passat, però també al futur.
7: El meu país

0: Ens hem traslladat a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona per conversar amb Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera. Benvinguda al programa.
1: Bon dia, bona tarda, salutacions a tothom.
0: Escoltàvem a Raimon en el podcast cantar, no?, amb aquesta expressió que la sequera i les inundacions sempre han format part de casa nostra. Fins a quin punt aquests dos extrems formen part del nostre clima?
1: No hi ha dubte de que la sequera i les inundacions formen part del nostre clima, formen part del clima mediterrani, caracteritzat precisament per una variabilitat de la precipitació molt important. És a dir, un any nosaltres podem tenir a Barcelona 600 litres per metre quadrat, que està entorn de la mitjana, més o menys, i un altre any nosaltres podem tenir 400. Per tant, forma part d'aquesta cançó plenament certera, i això fa que sigui molt més difícil predir situacions tant a curt termini com a llarg termini de com evolucionarà la precipitació, com evolucionaran les sequeres.
0: En qualsevol cas, les conseqüències del canvi climàtic ens conviden a pensar que aquests fenòmens extrems, tant de sequera com d'inundacions, seran ara més habituals?
1: En aquest cas no hi ha dubte, pràcticament. El nivell de confiança que diem a que, per exemple, tindrem més períodes sense pluja, aquest és el nivell de confiança. És a dir, situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. Per altra banda, a nivell de pluja, sí que ja estem detectant en aquest moment un augment del que serien les pluges intenses, les pluges convectives, les tempestes. És a dir, en principi, el que sembla ser que succeirà és que, donat que degut al canvi climàtic tenim més vapor d'aigua a l'atmosfera, també tenim més temperatura i, conseqüentment, també tenim més energia, quan tinguem aquests fenòmens de pluges d'estiu, per exemple, o d'aiguats, la quantitat de precipitació total serà superior a la que hauríem enregistrat en una situació de principis del segle XX des del punt de vista climàtic.
0: Per exemple, quan ens trobem en un estiu amb temperatures extremes, amb aquests rècords de temperatures tan altes, això ens convida a pensar que hem d'anar en compte?
1: Ens convida a pensar, però hem d'anar en compte. És a dir, sí que és cert, per exemple, que els aiguats del 62 que vam tenir al Vallès i que van morir més de 800 persones en poques hores, van venir després d'un període de sequera. Els aiguats del 94, que van afectar, per exemple, no solament l'Espluga de Francolí, pràcticament tota Catalunya, van venir després d'un període de sequera que més va donar inundacions. Per tant, sí que apunta a que hi ha una certa combinació sobre la qual s'està investigant. En aquest moment, el que podríem dir és que un estiu molt calorós afavoreix que hi hagi molta energia a l'atmosfera. Imaginem nosaltres que tenim una cassola plena d'aigua i que comencem a escalfar-lo i aquest comença a evaporar-se. Quan més estona estigui, la quantitat de vapor que tindrem serà més gran i hi haurà més energia si aixequem el tap. Però atenció, no necessàriament això implica que aquella tardor, sobretot, tinguem aiguats. Pot ser que ja hagin tingut tempestes d'estiu i pot ser que no hi hagi tots els factors necessaris perquè hi hagi aiguats. Per tant, sí que és atenció, però no és suficient.
0: I podríem pensar que els avenços tecnològics, l'experiència, amb l'adaptació de tot l'entorn, cada vegada són menys vulnerables, no?, davant d'aquests aiguats. Però, clar, després la tesi d'alguna manera se'ns trenca amb els efectes sense anar més lluny de la Dana de València, que presenta una enorme mortalitat amb tots els estralls que va causar. Per tant, què és el que falla aquí?
1: El que falla és que tenim les eines que han millorat moltíssim, tot el que és l'observació, ja sigui per satèl·lit, ja sigui per sensors, els models meteorològics, tot això ha millorat. Però quan nosaltres tenim una situació d'aiguats, el que hem de vetllar és per una bona cadena, el que es diu la cadena d'alerta primerenca, en anglès early warning. Això és el més important. I aquesta cadena vol dir que hem de tenir molt ben definits els protocols de com hi ha que actuar, qui té que avisar, com ho hem de respondre, qui són els responsables, i aquest protocol va des del moment en què el meteorològicament avisem de que pot haver un aiguat fins a l'avís a la població. Però a més hi ha un altre tema. Per tant, si no tenim aquest ben definit, doncs això falla, és el que va passar a València. I l'altre tema és que les persones, la societat, han de saber com actuar. I no han de confiar cegament, ja algú vindrà a salvar-me la vida. No, jo he de saber, com deien ara amb l'apagó, no? Qui té un kit d'emergència? Doncs nosaltres hem de saber rebre, comprendre els missatges d'alerta i saber actuar en conseqüència.
0: Arribarà un dia en què podrem predir exactament quan es produirà una inundació?
1: Crec que no. Crec que no, perquè hi ha una part caòtica a l'atmosfera, i llavors els nostres aiguats són molt localitzats. Moltes vegades, vull dir, en el cas aquest, el darrer que no s'hem pogut tenir a València, va ser una zona on es va quedar estancat i era molt difícil. Llavors, els models no poden arribar a tenir tanta precisió. Tenim aquesta estructura caòtica que el que sí que hem millorat molt és en aproximar-ho, no? Sí que ajuda molt avui en dia el que seria el radar meteorològic, que pot ajudar a fer el seguiment. Però llavors ja en molt poc temps. És el que li diem a predicció a poc temps vista, que es diu no-casting. Llavors això sí que ajuda més a veure on actuar, i això pot salvar vides, no béns, però sí vides.
0: Perquè veient la intensitat d'un punt concret de la pluja, es podria arribar a estimar si es produirà una inundació? Per exemple, si plou a la capçalera del riu, a dalt de les muntanyes, estimar en quin punt, en quin moment, pot causar problemes a les poblacions que estan al peu del bosc?
1: Sí, òbviament, utilitzant models hidrològics i models hidràulics. El que passa que, en principi, Espanya no té contemplada legalment la que seria la predicció hidrològica de l'avinguda, la predicció del cabal. És a dir, té contemplat els nivells i la predicció de nivells de pluja, d'intensitat de pluja, però podem tenir models. De fet, nosaltres ara també estem desenvolupant un projecte de Next Generation que es diu Flood to Now, per veure concretament a la conca del Francolí com podríem, doncs, millorar la presa de decisions tenint en compte el cabal del riu, no solament la pluja.
0: Per intentar minimitzar al màxim tots aquests riscos de les inundacions, quines són les màximes que hauríem de posar damunt la taula perquè futurs aiguats no facin tan mal com els que ens han precedit?
1: La primera màxima de totes és millorar la percepció i conscienciació de la població i la seva capacitat de autoprotecció i de protecció d'aquells que puguin dependre, que siguin més vulnerables. La primera és aquesta, per tant, necessitem una formació. La segona és, molt bé, ja la gent sap què ha de fer, què no ha de fer, no ha d'anar al pàrquing a recollir un cotxe, no. No ha de sortir de casa, no ha d'anar a recollir els nens als col·legis. Però la segona és millorar el que seria l'alerta hidrometeorològica. No quedar-nos solament, en el nostre cas, amb la pluja, sinó poder tenir també el que seria la predicció d'impactes, la predicció, doncs, del cabal, la predicció de les zones que poden ser més afectades.
0: Carme Llasat, gràcies per rebre'ns avui a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i per compartir aquesta lliçó amb tots nosaltres al 4 Gotes.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: 4 Gotes.
0: En la introducció esmentava dues localitats que han patit aiguats de forma recurrent, l'Espluga de Francolí i Alcanar. Què ha canviat des dels últims episodis? Doncs, per exemple, en el municipi de la Conca de Barberà no s'han reconstruït els grans elements patrimonials que es van dur al riu, s'ha optat per deixar més espai a la llera i intervenir-hi el mínim possible. De fet, el primer tram del Francolí entre l'Espluga i Montblanc està ara en estudi. L'ACA vol renaturalitzar-lo, restaurar-lo amb la intenció de reduir el risc d'inundacions en les zones urbanes. Alguna cosa està canviant perquè, com a mínim, Sí que hi ha aquest canvi d'enfoc o la voluntat de pensar els rius d'una altra manera, i és que a Alcanar també s'ha treballat en una direcció similar. En aquesta població del Montsià, l'Ajuntament ha coordinat el que han denominat taula tècnica dels aiguats, que pretén prevenir fenòmens extrems. Ha posat l'ull, per exemple, en com adaptar les infraestructures o el mateix territori. També en com ha de ser la resposta a l'emergència. De seguida atacarem aquesta última qüestió entrant a la sala de comandament des d'on es gestionen les emergències a Catalunya, però abans l'altre eix de la prevenció. Tenim una parada prèvia per conèixer el projecte europeu Local for Flood, que pretén prevenir les inundacions ràpides a la conca mediterrània. N'hem pogut parlar amb la Meritxell Abril.
2: Doncs des del Centre Tecnològic d'ETA coordinem el projecte Local for Flood, que és un projecte que està finançat pel programa europeu Interreg a Euromed, que va començar l'any 2024 i té previst finalitzar el juny de l'any que ve, el 26. I aquest projecte surt de la necessitat, no?, de fer front a un dels reptes que hi ha a la Mediterrània lligat al canvi climàtic, que és l'augment de les inundacions sobtades, no?, i com a millorar la gestió del risc associat a aquestes inundacions. Proposem una gestió integrada i multiactor. I què vol dir això? Doncs una gestió integrada el que vol dir és que no només ens fixem en la cadena de resposta, en què fer, no?, quan hi ha l'emergència, que en aquest cas seria aquesta inundació, sinó treballar prèviament també i a posteriori amb accions que nosaltres anomenem de prevenció, d'adaptació i de mitigació. Com a accions de prevenció, doncs el que proposem són sistemes d'alerta primerenca, que són sistemes de predicció que ajuden a incorporar informació molt més localitzada, perquè un dels problemes d'aquest tipus d'inundacions és que succeeixen normalment són en zones molt localitzades, no?, i difícils de preveure. Llavors aquí el que es fa és integrar informació i fins i tot també sensors de nivell, per exemple, en rius en aquestes zones, per tal d'incorporar tota la informació possible i tenir un sistema d'alerta específic d'aquella zona. Tenim un total de 9 pilots, que vol dir que són 9 casos d'estudi on estem tastant aquesta aproximació.
0: En grans trets, aquest és un resum dels grans objectius del projecte del grup Beta de la Universitat de Vic, si bé també estudia solucions basades en la natura. Desfer zones urbanes molt denses no és viable i per això pensen en altres opcions.
2: Si és possible, aigües amunt, doncs fer basses de laminació. Al final és fer això, les ciutats més permeables, per tant que aquest impacte, no?, quan hi ha aquesta quantitat d'aigua tan gran que arriba, doncs pugui percolar i no faci el dany, no?, reduir el risc amb això.
0: Els investigadors de la UBIC també han fet enquestes de percepció del risc per avaluar el grau de coneixement i plantejar accions educatives. Quins resultats van obtenir d'aquestes preguntes a la ciutadania?
2: Aquesta enquesta es va fer a la tardor del 24 i es va fer a 400 persones que vivien o treballaven a la zona de risc, en aquest cas que estan inclosos en els municipis de Vic i Gurb, i els hi van preguntar per moltes coses, no?, entre elles si sabien que vivien o que treballaven en una zona amb el risc d'inundació. Era curiós veure que aproximadament el 50% no ho sabia. També els hi van preguntar que si sabien què fer en cas de que succeís una inundació, i teníem respostes de tot, no?, ciutadans encastats que responien que el primer que havien de fer era marxar corrents, altres que deien que no, que s'havien de quedar quiets, altres que deien que s'havia de pujar en un pis elevat. Per tant, el que denotava això era com bastant desconeixement de quines eren les normes o quines eren les pautes, no?, que promou protecció civil en aquests casos, no? Llavors hi havia una sensació en general de falta d'informació, que no sabien realment què fer.
3: Estàs escoltant el 4 Gotes.
0: Ara ens trobem al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT. Des d'aquí podríem dir que és el cor de la gestió de les emergències al nostre país i podem parlar amb la subdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, gràcies per obrir-nos les portes d'aquest espai tan estratègic.
1: A vosaltres, moltes gràcies per venir i per poder comentar aquests temes que segur que, bueno, ja veieu que són molt interessants.
0: Parlarem d'inundacions, d'aquest risc de sobrevingudes en un moment concret, en un espai de temps molt reduït, però per començar, Protecció Civil, quins instruments té per poder preveure aquestes inundacions?
4: Protecció Civil, quan encara tot aquest àmbit de les inundacions, com vosaltres coneixeu, nosaltres hi tenim un pla per treballar això, que és el Pla Inuncat, el Pla d'Inundacions a Catalunya. Aquest pla ens permet tenir aquesta preparació prèvia, vull dir que no és una feina que fem en el moment en què veiem que comença a ploure o que podem tenir un problema, sinó que ja molt abans ja són plans que ja estan preparats i que ja veiem, ens han permet fer un estudi del territori, de com és la nostra forma, no? De territori, on està la gent, on estan els municipis, quins estan més habitats, quins menys, quina és la morfologia del territori, on hi ha muntanyes, on hi ha valls, i tot això ens ha permès fer aquest estudi per veure quan plou, quin impacte té sobre aquest territori i què pot passar. Què pot passar, com pot baixar l'aigua, com pot anar baixant l'aigua pels rius, pels torrents, etc. I veure quin efecte tindrà sobre la nostra població. Perquè així nosaltres puguem considerar què és el que està passant, quina previsió de temps tenim, i amb això veiem quines serien els possibles impactes i de què hauríem d'avisar les persones. En el moment en què hi ha aquesta possible pluja, nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, també ens fa aquests avisos, que ens va dient ja 2-3 dies abans, quan ells ja veuen la probabilitat clara de que hi hagin aquestes pluges, doncs ja ens comencen a informar i ja ens van dient, doncs aquesta possibilitat de pluja serà per aquesta zona, per aquesta altra, aquestes comarques seran les que tindran un nivell de probabilitat de que plogui més alt, aquestes comarques fins i tot poden tenir probabilitat de que hi hagi temps violent, de que tinguin a lo millor pedra, que tinguin doncs, quantitats importants d'aigua, ratxes de vent, tota aquesta informació, més la que també ens donen les agències de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, del Xúquer, l'Agència Catalana de l'Aigua, evidentment, tota aquesta informació que ens poden anar dient de com tenen els sensors en els rius, a les zones per on va passant l'aigua, ens permet a nosaltres fer aquesta composició, aquesta informació i veure què tenim que dir als municipis, com s'han de preparar, si han de vigilar, per exemple, els municipis hagin de vigilar doncs, les zones properes als rius, les lleres, hagin de tancar potser algun espai perquè es preveu que potser siguin zones soterrades i amb l'aigua puguin quedar-se enclotades d'aigua i no s'hi pugui passar, doncs que facin aquest avís, fins i tot algunes rambles, alguns passejos que hi ha propers als rius, també tancar-los, per si és el cas que es preveu que puguin anegar-se d'aigua. Doncs tota aquesta informació és la que anem treballant des d'aquí del CECAT, l'anem traslladant tant en els municipis com en les empreses, als organismes, perquè comptin, ho tinguin present, i ells alhora facin també la seva feina, no? Activin els seus plans o posin a terme algunes actuacions determinades i també, evidentment, juntament amb els companys de comunicació i agraïm-vos sempre també molt la feina en els mitjans de comunicació que feu difusió d'aquesta informació que nosaltres donem, doncs també podem anar avisant a la gent, a la població en general, de que compti amb que hi ha aquesta situació que pot ser perillosa en alguns moments determinats si estàs a l'exterior i, per tant, també que puguin prendre mesures doncs com, per exemple, vigilar amb la conducció, no estar a l'exterior si preveiem que plou molt. Aquelles mesures que nosaltres veiem des d'aquí que per la intensitat de l'episodi que esperem es poden donar.
0: En qualsevol cas, es treballa amb prediccions que s'ha de produir aquella pluja intensa en un moment, en un lloc concret. Per tant, estem parlant d'una probabilitat i mai es pot afinar del tot.
4: Això, els companys que ja entenen més amb aquest aspecte són els que porten, evidentment, el Servei Meteorològic de Catalunya, que ells coneixen, no? Aquestes eines que tenen de previsió, no? De predicció, de poder predir amb aquestes imatges que ells tenen, ells fan una valoració, entenen com és la predicció aquesta que els donen els radars, les eines aquestes més de l'aire, no? I alhora també doncs, miren com és la morfologia del territori, fan aquesta composició i ells que són especialistes en aquest tema, doncs ho traslladen, ho tradueixen en unes possibilitats a determinades zones, no? Ells fan aquesta composició i ens avisen i ens diuen en aquesta zona d'aquí esperem aquest nivell de probabilitat i aquell nivell d'intensitat. I amb això fan aquesta conjunció i ens indiquen quin és el nivell de perill que pot tenir la zona.
0: Davant d'esdeveniments sobtats, com poden ser els aiguats de la Dana de València de la passada tardor, Protecció Civil ha anat modulant aquestes activacions als protocols? És a dir, els fets tan excepcionals han acabat marcant un abans i un després a l'hora de relacionar-nos amb aquestes emergències?
4: Bàsicament, el que nosaltres sempre fem és, quan hi ha un episodi d'aquest tipus important, és analitzar què ha passat i quina informació teníem. Llavors, tot això ens fa aprendre sempre. El protocol, el procediment que utilitzem de l'INUNCAT és bàsicament el mateix. Ara bé, el que sí que veiem que si normalment Ja nosaltres som bastant vigilants i bastant garantistes per el que fa a possibles afectacions a les persones, doncs aquest cas que ha passat desgraciadament amb la Dana de València el que ens ha fet veure és que possibilitats d'aquestes així catastròfiques es donen. Vull dir que és una realitat, eh? Potser el canvi climàtic, potser la situació que tenim ara en aquests moments, doncs fan que els efectes del clima més extrems es donguin més. I és el que hem vist, eh? Per aquest motiu, nosaltres, quan veiem que la probabilitat és elevada de que puguin haver-hi danys per les persones o pel medi, doncs nosaltres el que fem sempre és avisar perquè es prenguin aquestes mesures, eh? I si veiem que pot ser una situació que pot ser greu, com era la que teníem en el moment mateix que es va donar la Dana a València, que aquí també teníem una situació meteorològica particular, si voleu ara us ho explico una mica, però la situació que vam tenir també era particular i per això ens va fer veure que era necessari extremar les mesures. Per què era particular aquella situació? Era una situació en la que la informació que teníem dels serveis meteorològics era que estàvem davant d'una Dana, una situació de Dana que en el Mediterrani es dona freqüentment, però que alhora també hi havia una mobilitat meteorològica sota del nivell de la Dana que també influenciava en que aquest component tingués com un tant per cent de ser una mica erràtic, més elevat de que pot ser una predicció normal, eh? I que alhora també es podia preveure que les precipitacions també podien ser molt intenses localment.
0: Entenc, però, que el punt d'equilibri o trobar aquest punt d'equilibri pot ser complicat entre pecar per molta prudència, per voler-ho aturar tot, o realment fer el contrari, no? I que després el fet ens acabi sobrepassant.
4: Tens tota la raó. Vull dir, aquí hi ha una graduació. I per aquest motiu, nosaltres el que fem és que quan activem el pla ens acompanyem de persones expertes, que ja són els intervinents a dintre del pla, doncs perquè ens vagin donant aquesta informació. Tenim moltes coses que ens van donant informació. Els serveis d'emergència, per exemple, ens van informant de quines afectacions ells estan atenent. El 112 ens va dient quines trucades estan tenint. Els ajuntaments ens van dient també quines afectacions hi ha en el seu territori. Tota aquesta informació és la que anem sumant i anem veient aviam què va passant per poder modular aquesta resposta. Si cal que la resposta sigui més forta, que avisem a la gent de molta cura, o fins i tot demanar a la gent que no surtin o que estiguin a l'interior d'habitatges i que no estiguin a l'exterior, doncs també demanar-ho, eh? O si veiem que la situació pot ser una situació que no té aquest nivell d'afectació, doncs no, que no calgui demanar aquestes mesures.
0: Protecció Civil ara treballa en escenaris de major risc d'inundació d'acord amb el canvi climàtic?
4: Sí, el canvi climàtic és un dels aspectes que ens està fent treballar amb modificacions en les nostres previsions per possibilitats d'afectacions més importants cap a la població. Sí, sí. Tant a nivell de calor, com a nivell de pluges, com a nivell de fred. Vull dir, tots aquests fenòmens que veiem més extrems de la meteorologia, el que estem veient és que es donen, que s'estan donant més que no pas no es donaven abans i per tant hem de tenir-los en compte.
0: De la mateixa manera que es fan simulacres, per exemple, en el cas del risc d'incendis o del risc químic al voltant d'una determinada indústria, per què no es plantegen simulacres al voltant d'aquest risc de patir inundacions?
4: També és un aspecte que nosaltres volem plantejar, eh? També és un aspecte, i plantegem nosaltres, eh? També. Nosaltres, quan plantegem simulacres, fem simulacres sobre plans de protecció civil de la Generalitat, que són plans d'aquests amplis, que poden tenir una afectació molt gran, eh? I també aquests són els que mirem de treballar, eh? Treballem, per exemple, amb temes de fuites químiques, que són d'afectació molt àmplia per la població, com bé tu dius, d'incendis forestals, que també són amplis per la població, també el d'inundacions i altres riscos d'aquest tipus. També ens interessa fer aquests simulacres, eh? I els fem. Moltes vegades són simulacres que fem a nivell de despatx. Quan és a nivell de despatx és que no demanem, doncs, que la gent en el carrer ho executi, però ja internament la coordinació i la gestió ja la treballem i també és una de les coses que tenim en cartera de poder arribar a fer algun simulacre d'aquest tipus ampli ja per aquests riscos que potser és una mica més difícils de posar-los en un escenari, no? És un dels que pot ser una mica més dificultós, però fer-ho i gestionar-ho com hem fet, doncs, amb aquests que et comento, eh? Amb el de risc químic, amb el d'incendis forestals, etc.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per haver-nos rebut, per haver-nos obert les portes del CECAT i per participar al 4 Gotes.
4: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
0: Hem dit que parlaríem de futur, però també de passat. Quan vam fer la revisió històrica de les sequeres amb en Mariano Barrientos en el darrer capítol, el número 4, van deixar pendent una segona part de la conversa. Resseguint els arxius, ell també ha localitzat un llarg llistat d'episodis fatídics com el de 1874, aquesta cita que us comentàvem, l'aiguat de Santa Tecla. Justament on manteníem la conversa, a la Font Major de l'Espluga de Francolí, hi ha una placa que en recorda aquell episodi. En Barrientos li demanem per aquesta inundació, però també per altres d'especialment greus.
5: El que fa a la memòria personal, podem tenir sempre un o dos aiguats de gravetat moderada. I el problema és quan ens anem ja a episodis de baixa freqüència, dels que generacionalment es desconnecta, es perd la memòria, hi ha una desconnexió i queden a l'oblit. Episodis, per exemple, ja que estem aquí a l'Espluga de Francolí, és inevitable parlar de l'aiguat de Santa Tecla. Va ser un flash flood, una inundació sobtada, amb molt poques hores de pluja de matinada del 22-23 de setembre de 1874, i és una de les més dramàtiques pel nivell de destrucció que provoca, sobretot als afluents del Segre i a la part a les conques de Tarragona. Deixa 575 víctimes mortals documentades en pràcticament un episodi que dura unes 3-4 hores. Aquest tipus d'episodis val la pena conèixer-los molt bé, perquè si han de tornar a succeir, evidentment ja no estarem en un territori de 200.000 o de 600.000 habitants. Som 8 milions d'habitants, amb unes activitats i una vulnerabilitat al territori creixent i multifactorial. Moltíssims processos quedarien afectats i activitats del dia a dia.
0: I coneixent tots els antecedents històrics, què és el que més l'inquieta de cara al futur?
5: Per exemple, a mi el que em preocupa més seria un episodi ni tan sols semblant, molt més fort que l'últim que hi ha hagut d'octubre de 2024 a València, que és el dels primers de novembre de 1617, l'any del diluvi. Va quedar tota Catalunya amb danys catastròfics, més de 500 elements estructurals van desaparèixer, van quedar derruïts, les víctimes mortals es poden ni comptar, el barri de Cap Pont sencer de Lleida va acabar desapareixent, l'aigua va afectar per complet, a Tortosa també, va haver desbordaments des de València ciutat fins a Perpinyà i per l'interior va arribar fins a Saragossa. Clar, aquest episodi va durar una setmana i mitja i va deixar el territori per un país amb uns 200.000 habitants. La quantitat de danys que hi va haver estructurals va ser impressionant. Què ens passaria si repeteix el mateix fenomen, ja no dic una més greu, el mateix, amb un país amb 8 milions d'habitants i tota la mobilitat, transports públics, infraestructures sensibles que tenim.
6: Quatre gotes.
0: Les inclemències meteorològiques són una part inseparable de casa nostra. Hem estat exposats al clima amb ferides que ens marquen i que modulen el nostre caràcter. Diria que els aiguats, les sequeres o altres fenòmens tenen molt a veure amb el que diria pessimisme perseverant que impera o ha imperat en moltes cases d'arrel pagesa. El sector primari sempre ha estat pendent del cel i veurem si d'alguna cosa més. Aquí al Quatre Gotes ja ens han dit que al camp encara hi ha força marge de millora pel que fa a la gestió dels regadius i de l'aigua. Amb l'amenaça latent de la pervivència de l'activitat agrícola, pujarem els tractors, entrarem als camps i també als centres d'investigació. Al pròxim capítol del Quatre Gotes, el futur del camp català i, per tant, també de la nostra alimentació.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
8: Viu la ràdio.
9: La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
1: L'Àgia, de 14 anys, té la porta de la seva habitació sempre tancada. Laura, la mare, pica una vegada i una altra, però ella sempre està ocupada i prefereix estar sola. A Laura li preocupa aquesta distància, el silenci i la desconnexió que sembla que hi ha entre elles.
0: Ni mama ni mom.
1: Avui parlarem d'una etapa que no és una tempesta, sinó que és una reconstrucció, l'adolescència. El cervell dels nostres infants, ja no infants, sinó adolescents, s'està reconstruint i és per això que necessitem acompanyar-los ara d'una altra manera. Cindy, avui tema fort, eh? avui potent. A veure, per què ens fa por aquest tancament de porta, aquesta distància? Per què sembla que no vulguin saber res de nosaltres?
2: Hi ha una gran estigmatització amb l'adolescència, no? Quan tu parles d'adolescència amb algú, és com si fos una enfermedad. Ai, que passi ràpid, ai, a veure si ens en sortim, a veure que no passi res, no? Ja comencem a parlar amb por, sí, amb defensa. Ai, madre mia, els adolescents d'avui en dia... Llavors, primer de tot... És com algú generació rere generació, però jo me'n recordo quan jo era adolescent o quan era nena, es parlava igual dels adolescents. Llavors és una cosa que culturalment ens fa molta por, perquè hi ha un punt de rebel·lió, és veritat, no? Hi ha un canvi de conducta perquè hi ha un canvi cerebral molt important amb l'adolescència. I l'hem d'entendre una vegada més per poder-ho acompanyar bé. Els adolescents no es rebel·len contra nosaltres, no és algo personal, no? Com diu la Sara Desiree Ruiz, que si no la coneixeu us la recomano moltíssim, que és una experta en adolescència, una treballadora social que parla molt sobre i molt bé sobre adolescència. Ella sempre diu el lema no és personal, és cerebral, no? Tot el que fan els nostres fills i filles té relació amb aquest canvi d'estructura cerebral. Hi ha la seva autopista cerebral està en obres. I això ho hem d'entendre. Aquí hi ha una gran poda neuronal que els hi serveix per iniciar aquesta vida adulta, separar-se del vincle amb la família i fer primer construir la seva pròpia identitat i relacionar-se entre iguals. No és que es tanquin de tu, és que es tanquen amb ells. Aquesta necessitat d'intimitat, de conèixer-se, viuen molt intensament, aquí hi ha una necessitat de dopamina molt gran. Llavors, estan començant a construir tota aquesta identitat d'una manera molt forta i nosaltres hem d'acompanyar i respectar molt, perquè si no, tormenta de verdad.
1: Alguna vegada havia llegit o havia sentit que és com, imaginem, que tu tens un trencaclosques que el tens tot muntat i quan arriba l'adolescència et treuen totes les peces, te'ls posen del revés i te'n treuen alguna. Fins
2: total,
1: i tot, no?
2: Sí, sí.
1: Tornar a reconstruir aquest trencaclosques que havies fet fins ara.
2: I és una gran oportunitat també de si el vincle amb el nostre infant, pues, potser... imagina't que durant la infància no hem sigut prou conscients perquè no hem pogut, perquè no hem tingut la informació i hem tingut doncs, uns comportaments que no ens han agradat o un vincle que no ens ha agradat, a l'adolescència hi ha una gran oportunitat de reparació. És com si la natura ens donés una segona oportunitat de crear un vincle positiu amb els nostres adolescents. Llavors, sobretot és entendre això que molt bé deies, no? Hi ha un pas important, hi ha una reestructuració on nosaltres hem de, sobretot, observar molt, jutjar molt poc, respectar moltíssim, com dèiem, i acompanyar molt, també. Aquí el control s'acaba.
1: Serveix de poc.
2: És que no serveix de crear una mala relació amb el teu fill. Si tu, durant l'adolescència, el que vols és controlar, llavors tindràs una època realment aquesta que fa por.
1: Molt bé. El nostre gran amic, el cervell. Què li passa al cervell durant l'adolescència?
2: Doncs la part límbica, la part emocional, està hiperactiva, superactivada, no para. Per això ho viuen tot d'aquesta manera tan intensa, no? I aquesta dopamina que volen, hi ha una necessitat d'aventura, risc, hi ha la part prefrontal, que és la del llenguatge, la que em fa preveure les conseqüències dels meus actes, en construcció, i com aquesta límbica està activada, recordem que quan s'activa aquesta part, la part prefrontal es desactiva, llavors, bueno, hem d'entendre que estan en un moment molt emocional i tot es viu molt profundament. Llavors el cervell està fent també poda sinàptica. Això és molt important.
1: Què vol dir això?
2: Segons el que jo he viscut, descarto coses que no em serveixen i començo a estructurar allò que sí em serveix per la vida.
1: I que ja em quedaré, no? Molt bé. I com vivim aquesta etapa? Sense por ni sense enfrontament constant amb l'adolescent?
2: Jo crec que aquí és fonamental la mirada cap al nostre adolescent, entenem que és una persona. Sembla això molt... no, pues claro, que és una... No, sí, claro, però no tan claro. És a dir, qui tens davant és una persona que està aprenent a viure en una situació molt diferent a la que tenia, de començar a prendre decisions, ja se'l tracta d'una manera diferent. El seu canvi corporal, no? Aquest salt de la pubertat, que en un any dius, mare meva, el meu fill ha fet això aquest estiu, de que em passa... d'aquí a aquí, en un any i mig, clar, ja el tracten a vegades com si fos un homenet. Però també segueix sent un nen que necessita molt acompanyament. Entendre que, per exemple, quan ells confronten el límit, el que estan buscant és estructura. Realment, el que busquen és un entorn segur on realment acompanyin el que poden o el que no poden fer, però des d'una manera en què ja no acceptaran la repressió. No? Després, al final del capítol, farem un exercici molt interessant on entendrem per què hi ha segons quines reaccions dels adolescents. Si els hem estat acompanyant d'una manera, un nen pot acceptar o pot bloquejar-se davant de la repressió, de l'autoritarisme, però això a l'adolescència canvia completament.
1: De fet, parlaves ara de reaccions, moltes vegades són reaccions que els sobrepassen. Totalment. I el que fins ara era una enrabiada al mig del súper, plorant, clar, vull un caramel, ara la cosa puja una mica de to, sí, hi ha cops de porta, clar, poden dir-te coses lletges, et poden insultar...
2: Totalment, perquè he nascut, jo no ho he demanat, ets la pitjor mare del món, no? Que això ens ho diu el nostre fill quan és molt petit i ens fa un punt de tendresa també, sabem que... Però quan els nostres adolescents, la mirada de la tendresa moltes vegades es desdibuixa. Veiem una persona tan alta com nosaltres, que tenen quatre pèls mal posats a la cara, no? Que quan fan esport fan... Molta
1: pudor.
2: I clar, aquestes mans petitones, aquests anclatges que podíem agafar dels nostres fills més petits, com que els hem... Què has fet tu amb el meu fill, no? Moltes vegades és... Què has passat? Te l'has menjat al meu fill? No ets la persona. Passem del què he jo per a merecer esto a què he jo per a merecer esto.
1: Total.
2: Sí, llavors, sí, primer saber que estan en una etapa complicada per ells, emocionalment molt activa. Que hem d'entendre que els seus gustos i les seves amistats són superimportants per ells.
1: El seu món.
2: Tot el seu món.
1: I que fins ara ho sabies tot i ara no saps res.
2: Clar.
1: Com a mare, pare, eh?
2: Bueno, és que passa una cosa al cervell de l'adolescent, que és que fins ara, fins a la pubertat, la veu de la mare era un so que et donava seguretat i calma. A l'adolescència... Irrita. És que dona hasta repelús. Clar, imagina't, cerebral. Però això ha de passar perquè no em quedi a casa amb la mare, clar, i el pare i pugui anar creant el meu entorn, també.
1: És un procés natural.
2: És que és natural.
1: Com el rei lleó. No?
2: Totalment, eh? Clar, és que la natura això es veu molt bé, sí, no? De fet, ells comencen molt abans. L'elefant, quan neix, no? L'elefant que... sí, quan neix, ja directament camina i se'n va i comença a estar amb els seus iguals. I què fa els animals adults? Observen, interfereixen sempre quan hi hagi algú que pot posar en risc, però, no? Doncs això és una miqueta el que hem de fer. A l'adolescència, a vegades el que ho donem per perdut, ja està, ja no hi control, no? Me doy por vencido. Pues ja el mòbil té i ja no poso cap límit. O al revés, ja tornem una altra vegada a aquestes dues, o a l'autoritarisme, que és pelea constante, o a la permissivitat de que haga lo que quiera. A l'adolescent el que necessita és una figura que, prou allunyada per deixar-te fer, però prou propera perquè vinguis quan em necessitis. I jo estar observant molt qui són els teus amics, el que fas, on vas... Crear canals de comunicació, no quan fa cop de porta, perquè quan fa el cop de porta aquí és no puc parlar, però sí que en moments on hi ha aquesta connexió, crear espais de diàleg. Hi ha alguna cosa que vulguis fer, o si saps que li agrada una música en concret, informar-te i parlar sobre això, fixa't què fan això, com, vols que fem alguna cosa junts... tendim molt a jutjar tot el que fan els adolescents, la roba que porten, la música que escolten, no aquestes sèries, no fan res bé.
1: No.
2: No? Si a mi no em cau bé algú, no voldré parlar amb ells. Si a mi em critiques la roba que porto, els cabells que porto, les meves amistats, el que faré és distanciar-me de tu, perquè no m'acceptes. Llavors, quin esforç haig de fer jo aquí?
1: Quina feinada.
2: Ai, sí. Però t'haig de dir que si ho fem des d'aquesta mirada, és una època preciosa. Tenen una creativitat. L'època de l'adolescència, un sentit de l'humor, un pensament crític, comencen a tenir unes idees...
1: Ja
2: són persones...
1: Semiadultes.
2: I que aquesta etapa és meravellosa en quant a la passió que li posen a la vida. Jo crec que no, aquests ideals tan forts neixen a l'adolescència. Si realment els mirem des del punt de poder aprendre alguna cosa d'ells, també és una època molt bonica.
1: Repassem breument les edats, perquè no hem parlat d'edats, però com que ara això és tan canviant, no? Quan parlem de preadolescent, d'adolescent, quan comença la pubertat...
2: Clar, als 9 anys, més o menys, podem dir que comença la preadolescència, no? Hi ha moltes mares i pares que em diuen, és que té 9 anys i ja té, de vegades, li veig destellos, ja comença, no? Dels 9 als 12 anys podem parlar aproximadament sobre aquesta preadolescència, que passem molt del jo al nosaltres, que comencen a haver també aquests conflictes en les relacions entre iguals, no? Que a vegades ens espanten tant, abans parlàvem, no? És que a vegades ve a casa trista perquè les seves amigues s'han enfadat amb elles, hi ha conflictes, pues és una gran oportunitat per acompanyar al conflicte i a la relació. I a partir dels 12-13 anys, 13-14, comença l'adolescència. Llavors aquí... comencem a recollir fruits també de tot el que hem fet abans, quan hem fomentat el pensament crític, quan hem donat valor als seus nos, no? Quan hem sabut gestionar un conflicte, tot això és quan ara ho comencen a posar en pràctica de veritat, poder dir no a substàncies, per exemple, a plans que no els venen de gust, saber identificar quines persones em fan bé o no em fan bé, tot això són coses que comencem amb un any, dos anys.
1: Clar.
2: El gimnàs de la vida.
1: I quan deixen de ser adolescents?
2: Clar, això depèn, no? Si parlem del cervell prefrontal completament madur, parlem avui en dia de les noies al voltant dels 25 i els nois al voltant dels 30. Jo no crec que aquí acabi l'adolescència, hi ha una època a partir dels 21, 22, que entra a ser, no?, l'adulto joven, però bueno, és llarga l'etapa, clar, sí.
1: Com ho fem per mantenir l'autoritat sense perdre aquest vincle amb un adolescent?
2: Clar, l'autoritat és aquesta fermesa amb una mirada respectuosa. Autoritat és, primer de tot, que ells sàpiguen, no perquè els hi dius, sinó per les accions que fas, que respectes allò que estan necessitant en aquest moment. Aquestes relacions amb els amics, aquests espais, no? És molt important, Sara Desiré Ruiz, no? I l'esmento perquè és una gran referent en el món de l'adolescència, esmenta molt que quan els nadons arriben a casa, preparem la llar. L'habitació, posem tot, tapem els endolls, les cantonades que no es facin mal. Pues a l'adolescència, que hi ha aquesta reestructuració cerebral, també necessiten que hi hagi una ambientació de la llar. Què és el que necessita un adolescent a casa, no? Pues un mirall, l'autoimatge és superimportant.
1: O 30.
2: O 30, el que faci falta, de cos sencer. Vull dir, donar-los un espai a casa on la seva etapa evolutiva importa i un bon acompanyament. Llavors, què podem fer nosaltres? Primer de tot, no espantar-nos. No? Si tenim fills ara mateix de 7, 8, 9 anys, que ja estem, ai, l'adolescència. No espantar-nos, segueixen sent els nostres fills i filles, simplement que entren en una etapa que necessiten aquesta mirada respectuosa, que tinguin els límits clars, no? Aquesta autoritat sapigué, i aquí hi haurà molta més cocreació. Si només imposem, has de llegar a les 9 a casa i no tenim en compte el que pensen ells, aquí xocarem moltíssim. Llavors, parlar molt diàleg, però no de molta paraula, sinó de molta entesa. És a dir, si ja comences a sortir amb els amics, no? Arriba la segon d'ESO, que és l'època més o menys on comencen a fer ja més plans, i em dius que vols quedar aquesta tarda amb les teves amigues. Vale, doncs explicar-li que a mi em preocupa que es faci de nit i m'agradaria tenir la seguretat de quina hora arribes. I li dius, jo vull que arribis a les 8 a casa. I diu, no, és que a les 8 seré la primera en marxar-me, no surt ningú a les 8. Vale, quina hora estaria bé per tu? Pues per mi les 11. Ui, no. Això és massa tard, no? Entenc que vulguis una miqueta més, però per mi és important. Llavors arriba un pacte. Estaria bé per tu les 8:30, comencem així i després anirem... Vale, quan hi ha un, escolto el que necessites, però jo poso co-crear. Això és superimportant. Després, tenir també molta informació del que passa al seu voltant. Jo, per exemple, al meu fill de 14 anys, el que sempre li dic és veniu a casa sempre que vulgueu. Encara que hagi de fer macarronades cada cap de setmana, però observar qui va amb el teu fill, quins són els seus gustos. Tenim un petit xat amb els pares per exemple, van al cine i acaba la pel·lícula a les 11:30. Pues no pot venir sol a casa, no? Doncs, de vegades, un pare o una mare els va buscar. Donar-li aquesta llibertat segura. I després també posar-te molt a disposició d'allò que necessiten, no? Amb un límit clar. Pues necessites això per la, no? amb el tema dels límits és molt important. El fet de dir, vale, tens deures, jo et puc acompanyar, però et podria acompanyar només fins diumenge a les 6 de la tarda. Vale. I informes, la informació és superimportant per ells. Si després això no passa, pues, al final és com un ball, no? Donar-li molta informació, molta previsibilitat i a partir d'aquesta informació doncs, anar creant una mica les pautes de casa.
1: A vegades hi ha molta gent que considera que es relaciona més bé amb els seus fills i filles quan ja són adolescents que amb infants, que costa més, no? Perquè realment has de fer un exercici quan tu parles o tractes amb infants de doncs, adequar el llenguatge, aquesta paciència infinita que has de tenir, i a vegades és més fàcil, els resulta més fàcil comunicar-se amb els seus fills quan són adolescents.
2: Sí, pot ser. Pot ser per la teva manera de, no, de parlar. Jo aquí diria, i posaria la mà al foc, que si tu et pots comunicar bé amb el teu adolescent és que has fet una tasca molt important durant la infantesa. Hi ha hagut espais de conversa, de reflexió, de respecte. Quan una persona es sent respectada, tot és molt més fàcil. Llavors, si realment ve des d'una... Perquè no cal, a vegades, no? Allò que parlàvem d'adequar el llenguatge d'infància, no vol dir...
1: El guau-guau,
2: la xixita, sí, exacte, el bup-bup. Vol dir mirar l'altra persona com una persona digna i respectant-lo. I és que no cal llegir llibres per fer tot això. Quan tu arribes amb aquests pilars, amb aquesta estructura de la casa feta, clar que després serà molt més fàcil fer-ho. Tot i així, dir que si no has tingut l'oportunitat o no has pogut, o per el que sigui, la infantesa ha sigut més difícil o has fet coses de les que ara no voldries, tens una gran oportunitat per tornar a connectar amb el teu fill o filla a l'adolescència.
1: I aquesta autoritat que comentàvem també, que l'autoritat al final te l'has de guanyar, no s'imposa.
2: Totalment, igual que el respecte, no? Jo no et puc dir, t'exigeixo que em respectis, entenent el respecte per una emoció que surt cap a mi, no? Jo puc intentar controlar a partir de càstigs, de represàlies, que facis o no facis, però això després l'únic que aconseguiràs és que no ho faci davant teu per evitar aquestes conseqüències. Si realment el que vols és que la persona hi hagi una reflexió i tingui un valor aquell aprenentatge, el que has de fer és crear un respecte, no? Que l'altra persona se senti vista i valorada.
1: També havia sentit, no hem de criar infants obedients, sinó responsables.
2: Totalment.
1: No han de fer el que tu diguis perquè tu ho diguis, o ho diguis com a autoritat, sinó com a responsable que sóc, sé que això s'ha de fer així.
2: I crítics. Si la societat d'avui en dia és una gran mostra de que això no està passant. Caiem davant d'injustícies.
1: Són remats.
2: Moltes vegades, sí, no? I injustícies que passen a la vida, ens caiem i no fem absolutament res. Ja no a nivell mundial, no? Que passen moltes, però si ens anem a coses puntuals que passen a casa nostra o al nostre voltant, poques vegades ens rebel·lem contra això. I l'enfado, no? Que càpiguen les emocions a casa teva és molt important, i amb l'adolescència, vital. no reprimir. És que estàs enfadat. No,
1: tot el dia estàs enfadat.
2: Bueno, pues, en comptes de dir tot el dia estàs enfadat, imagina't que tu tens una època molt dura i el que et diuen a casa la teva parella quan arribes és que tot el dia estàs trista.
1: Pues mira.
2: Pues aquí la desconnexió serà total, no? Mm-hmm. A sobre, que em passa tot això, ja estic totalment invisibilitzada. Donar capiguda a les emocions, a dir, veig que està sent una època difícil per tu, necessites alguna cosa de mi, com et puc ajudar? Apropar-nos des de realment voler ajudar. L'altre dia una nena em deia, una nena de 12 anys o 13 anys em deia, és que no puc estar enfadada. Perquè la meva mare, quan jo m'enfado, es posa molt trista. A vegades manipulem, sense voler-ho, fent responsable als adolescents o als infants de la nostra pròpia emoció. I aquesta és una manipulació molt perversa, no? Perquè el que més volen els nostres infants és que nosaltres estiguem bé. Llavors, acceptar i acollir i poder sostenir qualsevol emoció i ensenyar com poden expressar-la bé. La ràbia és necessària. La tristesa ens fa arribar a llocs que no arribaríem mai si no estiguéssim tristos. L'enfado és necessari. Ara, no pots anar liant-te a cops de punys pel món. Vale, si vols, jo t'ajudo i jo et puc acompanyar a veure com podem canalitzar aquest enfado.
1: Uh-huh. Anem a treballar una mica.
2: Vinga.
1: Ens fas treballar.
2: Ja està, ja s'acaba això. No m'ho puc creure, vull més. Anem a fer un exercici molt bonic.
1: Vinga.
2: Sí. Vale, aquest és una mica de reflexió. Cadascú a casa seva que pensi. M'agradaria fer una mica de paral·lelisme sobre coses aquí, sobre coses que han passat al llarg de la història i paral·lelisme amb els nostres nens i adolescents. Vaig a posar diferents situacions, no? I vaig a llançar la mateixa pregunta, que és com fèiem al llarg de la història per controlar, per exemple, quan hi havia els blancs que tenien dominats els negres, no? Que hi havia l'esclavitud. Com ho fèiem per controlar-los? Doncs aquí, si comencem a pensar, segur que sortirien doncs, actituds com el xantatge, l'amenaça, el càstig i tantes altres coses. Quan això va esclatar, quan es van rebel·lar aquestes persones per no seguir ser esclavitzades, què van fer? Doncs aquí van començar a cridar, a rebel·lar-se, a dir no i a potser a vegades utilitzar la violència per trencar aquesta desigualtat. Poso un altre exemple. Què passava quan els caps, no, els empresaris, en aquesta època més industrial o abans, explotaven els treballadors, no? Què passava? Pues també molta amenaça, molta repressió, molt càstig. Què va passar quan els treballadors es van rebel·lar i van començar a exigir els seus drets? Pues també va haver molta explosió, oi? Es van fer grups, fer forts, van començar a exigir coses que tenien que veure amb el respecte. Per últim, un altre exemple que podíem posar milions, Què ha passat amb les dones i amb els homes? Com durant la història els homes han tingut aquesta repressió cap a les dones? Pues, desafortunadament, i encara passa, doncs molta violència, molt xantatge, molt control. No? Què hem fet nosaltres o què estem fent? Doncs alçar la veu, dir prou, això no volem, i sortir i expressar allò que passa. I aquí llenço la pregunta de veritat, no? Què fem nosaltres com a adults, com a pares i mares, amb els infants per controlar-los? Moltes vegades utilitzem el xantatge, utilitzem el control, utilitzem el càstig, la manipulació. Què passa quan ens treuen un cap? Que diuen prou. I diuen, volem respecte, volem tenir la nostra veu. Com podem fer diferent? Doncs deixar d'intentar ser jefes, no? I començar a ser líders. I el líder treballa amb l'exemple, amb el respecte i tenint sempre en compte la dignitat de l'altra persona.
1: Para, i noia, m'ha donat temps de prendre punts i tot, perquè això es posa interessant, això de l'adolescència. Molt bé, doncs ens ha quedat clar, l'adolescència no és una etapa per patir, és una etapa per seguir acompanyant des d'una altra mirada. Al final, com sempre, estem acompanyant, no estem posant catifes, ni molt menys estem posant la direcció única i indiscutible, sinó que estem acompanyant, i per tant l'adolescència és un acompanyament diferent, amb una altra mirada, i sempre, sempre, sempre amb respecte. I en tot cas, sempre que hem de recordar, que siguin petits o grans, nosaltres què fem?
2: Ho estem fent el millor que sabem i això és moltíssim.
1: Fins la propera.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
2: Allò que et sona bé.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.

Ràdio Argentona, la més pròxima. Ràdio Argentona, quina, si no? 104.6 FM.

Gracias.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya.
2: Ràdio Argentona.
3: Energia positiva per les teves orelles.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: Bona nit, malparits!

0: Ràdio Argentona.
1: La música que necessites.
2: Música.
0: 104.6 FM.

Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc l'Ara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: Ràdio Argentona.
3: La música que necessites.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
2: Ràdio Argentona.
3: Energia positiva per les teves orelles.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: 104.6 FM.
0: Ràdio Argentona. Només èxits.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina si no?
1: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Bona nit, són les 11. L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalies, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats en la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls de Valira i l'Alt Urgell, hi ha hagut una semicerà. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Brussel·les augmenta la vigilància a les xarxes socials del Marroc per evitar una nova entrada massiva de migrants com la de Ceuta el 15 d'agost. El Frontex, l'Europol, actuen en coordinació amb les autoritats espanyoles davant d'una nova crida en plataformes. Vox redobla la pressió al Partit Popular perquè rebutgi rebre els menors de Ceuta a les comunitats on governen junts. Tot i que la formació d'extrema dreta afirma que té el compromís dels populars perquè sigui així, els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen que actuaran dins del marc legal que obliga a acollir migrants. L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat avui, s'ha aprovat abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alió l'ha aconseguit la retirada d'aquest organisme per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants. Segons dades de l'INE, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. Els experts alerten que aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
1: Esports. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc, davant el context d'incertesa actual. I el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032 i Yann Diomandé és el nou fitxatge blanc. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables.
0: I el temps aquest divendres torna la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona sense repetir intensitat, la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa.
2: 3CAT Info.
0: Soc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs, les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
3: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la llacuna, a l'Anoia, que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Capçanelles. A Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixaran el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
3: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A la RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat. I a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut establir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides a l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les Valls de Valira, Joaquim Albalate.
4: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: I les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
5: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
6: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelve a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
5: Amb la presidenta Balear han reclamat a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'l facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
5: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
0: I l'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. Els d'Abascal ja han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el Partit Popular se sumarà al boicot. Els populars mantenen que compliran el que marca la llei. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Vox pressiona el PP. La ultradreta vol imposar la seva agenda allà on governa. Diu que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta. Una decisió que, diu José María Figaredo, també farà seva el Partit Popular.
9: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
8: Una afirmació que no comparteixen els populars. Elías Bendodo assegura que compliran la llei que obliga les comunitats a acollir, però assenyala Pedro Sánchez com el responsable de l'actual crisi migratòria a Ceuta.
10: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
8: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc, amb les seves famílies, tot i que només es pot fer si la família ho demana. Des del govern espanyol, la ministra Mònica García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats per Vox. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
11: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
8: Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
0: La Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillem Mercier.
12: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brana, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Brana ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
13: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
0: Brana ho ha defensat en una reunió telemàtica del Parlament Europeu sobre Ceuta amb la presència del president de la ciutat autònoma.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alliot, no s'atura. Un ple no previst, celebrat aquest dijous a la tarda, ha provocat que l'Ajuntament abandoni l'oficina pública de la llengua catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina que té com a objectiu normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Perpinyà, Laura Bertran.
14: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. En formen part l'estat francès, la regió d'Occitània i el departament dels Pirineus Orientals. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap de les reunions, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal Jean-Luc Antoniesi ha avançat què farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
15: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló, de Mallorca i de la Catalanitat. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
14: Segons l'oposició, aquest Institut del Rosselló, Mallorca i de la Catalanitat és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevina.
16: És el mètode de l'extrema dreta, perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
14: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip, encapçalat per Louis Alió, ha aprovat aquesta retirada.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I en darrer punt, abans de la previsió del temps, els governs d'Israel i del Líban han finalitzat a Roma una nova ronda de negociacions sense concretar el procés de retirada de les tropes israelianes del sud del país veí. No obstant això, els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada està més a prop. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori que ara ocupen els soldats israelians i garantir que no tornin les milícies de Hezbollah. La milícia xiita no participa en aquestes converses, però ha acceptat un alto el foc vinculat a l'Iran. Coincidint amb les converses de Roma, l'exèrcit israelià ha tornat a bombardejar aquest dijous suposades posicions d'Hezbollah en diverses ciutats del sud del Líban. Les dues parts s'acusen d'haver violat l'alto el foc.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, el Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra, les màximes més altes s'envoltaran de xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Un quart i dos minuts, Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones. Aquest creixement s'explica sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger, que ja suposa més d'una quarta part de la població catalana. Un augment sostingut en el temps que, segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, obliga a reforçar les infraestructures.
18: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
0: Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que més creix en termes percentuals. El motiu, segons Climent, és l'activitat econòmica.
18: Per mi aquest seria el factor fonamental, atrau a més mà d'obra poc qualificada. Altres zones del país, com pot ser Lleida, doncs aquí, a part del tema agrícola, també hem de parlar sobre la indústria càrnica.
0: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí a 15 anys, Catalunya fregaria els 10 milions d'habitants. I s'ho ha avançat Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus de Catalunya demana als partits que no utilitzin la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com a arma electoral. A 10 mesos de les municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes per les crítiques ciutadanes que han rebut o bé per estalviar-se-les en el tram final del mandat. La directora de l'àrea d'Economia Circular de l'agència, Pilar Xiva, ho ha lamentat i recorda que tots els municipis ho hauran d'acabar assumint.
19: La gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
0: I és que un mateix partit pot defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. És per això que tant el president de la Federació de Municipis, David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, també recepten no fer-ne electoralisme.
20: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
21: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: Ripollet és una de les localitats que, per ordres del govern del PSC i d'Esquerra, han acceptat a retirar el porta-a-porta. El va implantar decidint Ripollet un any abans de perdre l'alcaldia el 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé ha admès al matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que se'n van aprofitar.
1: Aquest plantejament que van fer d'oposar-se frontalment, aquesta onada de populisme en contra, ens va passar factura, evidentment, sí.
0: Malgrat que més de 500 municipis funcionen amb aquests models, Catalunya no aprova aquesta assignatura, ja que la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no els han implantat.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest divendres passarà a disposició judicial l'home que dimecres conduïa un vaixell a Empuria Brava, a l'Alt Empordà, que va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort accidental d'una persona. A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets. Girona, Fèlix Martín.
3: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors, i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan va anar al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament mortal d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona, succeït aquest dijous. La policia ha detingut un sospitós i investiguen el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Tot i això, diversos testimonis apunten que l'agressió l'hauria comès una dona després d'una discussió entre tots tres al replà d'un habitatge. La víctima va rebre diverses punyalades i hauria perdut el coneixement mentre fugia a causa de la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit i després d'alertar els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota secret d'actuacions. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Un impacte que, segons el sindicat, ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%. Tarragona, Clara Echeverría Domingo.
22: El sindicat va fer una proposta de cobrar una indemnització de 180 euros per hectàrea afectada, però segons diuen, el departament no ho comparteix. UPE assegura que la Generalitat no ha detectat aquesta caiguda del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez, responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
23: Ens van comunicar que per l'avellà no ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
22: En el cas de la garrofa, el sindicat diu que la producció ha caigut un 50%, però Agricultura considera que les pèrdues no arriben al 30% i, per tant, no es correspon cap indemnització. Per tot plegat, Unió de Pagesos ha avisat que es convocaran mobilitzacions. Per altra banda, el departament obrirà ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, si bé des del sindicat reclamen cobrar-los el 2026 per fer front a la campanya d'enguany.
0: Una més i els esports. Ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, un dels fundadors del grup Tequila, juntament amb Ariel Roth i Alejo Estivel. Va triomfar als anys 70 amb èxit com aquest que sentim de fons, Salta, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup actiu entre els anys 1976 i 1982 va editar 4 discos i el 1978 va participar en la 4ª edició del festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres. Felipe Lipe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta per a drogodependent.

0: 5 minuts i dos quarts.
1: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte al City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit, ho fa en un comunicat. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. Seria el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el central basc Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. Així es defineix com a futbolista.
4: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
3: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. I a la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el davanter rus Nikolai Obolski, de 29 anys. Ha signat per 2 anys i ha jugat les dues últimes temporades al Còrdoba, també a segona.
1: 3CAT Info.
3: El Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
5: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
3: En bàsquet, el Girona fitxa Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha notat més de 29 punts per partit. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
6: Poder seguir desenvolupant la meva feina en un club destinat a lluitar per totes les competicions que juga, amb una història, una tradició, una reputació, un prestigi màxims, i que això genera doncs, una responsabilitat molt alta doncs, per intentar seguir desenvolupant el millor possible la meva feina.
3: Més actualitat del bàsquet català, el Joventut ha fitxat el base escorta Bugui Ellis, de 25 anys, ex de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc, i l'Ilerna Lleida incorpora al base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes torna a Lleida 5 temporades després. La ciclista de Maurici Kim Lecourt-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, en una entrevista al Tot Costa parla que ha tingut un dia complicat.
7: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una, i bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
3: I l'Europa ha guanyat l'últim grup del torneig d'històrics del futbol català. Ha superat el Vilanova i el Prat, en la fase de grups i jugarà les semifinals contra el Sant Andreu. L'altra plaça per la final se la jugaran el Badalona i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran aquest dissabte i la final serà aquest diumenge.
0: Són 11:45. Moment, com sempre, a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que l'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes, com dèiem, han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalia, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats a la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels vessals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls del Valira, a la d'Urgell, hi ha hagut una esllavissada. Us estan explicant que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Això és el més destacat i a partir d'ara també us explicarem que Marc Puigtió renuncia finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració d'unes converses en què maniobrava contra companys de partit. Admet que ha comès un error greu i diu que plega per dignitat i responsabilitat. A menys de 10 mesos per a les municipals, ara els republicans hauran de buscar-li el relleu. I Tarragona ha previst un pla especial de seguretat i de mobilitat flexible per al dia de l'eclipsi, que estarà marcat per la incertesa respecte als assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Sumari d'esports amb Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032.
0: I el temps aquest divendres torna a la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona, sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
2: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescutes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, i que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fos de Campsentelles, a Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixen el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
2: Ara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Massanet-Massanes i Caldes de Malavella. A l'RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat i a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut restablir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides de l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una cevissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les valls de Valira, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: Les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Provenç, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG, que Virem de Fronteres, eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
9: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant d'una situació que ha qualificat de dramàtica.
10: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
9: Amb la presidenta balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
11: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
9: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: 3CAT Info.
0: El fins ara alcaldable d'Esquerra a la ciutat de Girona, Marc Puigtió, es retira finalment de la candidatura pels àudios filtrats en què conspirava contra companys del partit. L'endemà que la formació li obrís un expedient pels fets, el dirigent ha reconegut que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no passés per plegar. Ho ha dit en declaracions a la CNN.
12: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si cometes un error, doncs has de fer un pas al costat.
0: Puigtió també ha lamentat que en política s'hagi normalitzat, diu, la publicació de converses privades. I és que a les gravacions en qüestió, l'excap de llista dels republicans a Girona oferia a un influencer d'extrema dreta informació comprometedora de membres del seu propi partit i presumia d'haver-se apoderat de la formació per al seu projecte polític personal. L'elecció de Puigtió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras, ja va estar envoltada de polèmica en guanyar les primàries per un sol vot de diferència. Ara Esquerra haurà de tornar a engegar la maquinària interna per trobar un nou candidat a l'alcaldia de la capital gironina. Més coses, l'Oficina Antifrau de Catalunya admet a tràmit una denúncia contra Sílvia Orriols per la contractació urgent de la seva filla com a policia local de Ripoll. L'ENS ha obert un expedient per estudiar possibles irregularitats que ara entra en una fase d'instrucció. Aquest procés pot durar diverses setmanes i servirà a l'oficina per valorar si la denúncia té fonaments i fer els passos que consideri oportuns. Des del principi de la polèmica, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que va estar al marge del procediment de selecció i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. Com a responsable de seguretat del municipi, però, Orriols sí que va signar, entre d'altres, l'aprovació de les bases del procés i la designació del tribunal. Mentrestant, l'oposició ho veu com un cas evident de conflicte d'interessos. El PSC parla de nepotisme i Junts li ha demanat, sense èxit, que cedeixi la cartera de seguretat a un altre regidor. I la vuitantena de veïns de la Trinitat Vella, desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres de DIF, poden dormir aquesta nit a casa seva. Els bombers els han deixat tornar poc després d'haver-los evacuat, un cop han comprovat que no hi havia risc. Però els veïns recordaran l'ensurt. Així ho ha viscut la Conxi. Són declaracions a 3CAT Info.

0: demana que es redueixin els treballs per reduir també les molèsties als veïns i Adif continua analitzant la situació per poder reprendre les obres quan sigui segur. I desallotjats per la policia, sense incidents, 25 homes immigrants que ocupaven l'antiga fàbrica Simón de Girona, on s'ha de construir un nou institut de secundària. Les brigades ho han buidat de deixalles i tapiaran tots els accessos per evitar que es torni a ocupar. Girona, Fèlix Martín.
1: En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat tots homes majors d'edat, la majoria immigrants. El jutjat en va autoritzar el desallotjament fa setmanes i, finalment, la policia municipal de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, els ha fet fora aquest dijous. S'hi han trobat més gent del que es pensaven i els serveis socials els donen suport, ha assegurat l'alcaldessa accidental de Girona, Sílvia Liu.
2: Nosaltres fa un cosa de dos mesos que hi estem anant. Nosaltres en aquest sentit hem anat amb serveis socials. Molta gent, penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren, i per tant era una població flotant. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, és que aquestes persones, en qualsevol cas, a través de serveis socials se'ls hi pugui donar una alternativa.
1: Però la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, creu que no n'hi ha prou.
3: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer, i ells ja ho saben, de fet. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de Madura i policia.
1: Amb la nau buida, aquest dijous mateix, l'Ajuntament de Girona ha fet entrega de l'espai al Departament d'Educació perquè s'encarregui de la reurbanització de la zona, on s'ha de construir un nou institut de secundària.
0: Tres activistes detinguts per haver sabotejat a l'abril un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria, al Bages, fins al port de Barcelona. A més, també s'investiga una quarta persona. La policia els va detenir al juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. Això va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats i l'acció va causar uns danys de 100.000 euros. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ICL, i se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera desproporcionat.
4: A nosaltres ens sembla indignant que els Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa ICL no està complint com per Palestina.
0: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant en aquesta zona. I les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar posteriorment a Espanya quan ja no tenia símptomes i, per tant, ja no podia contagiar. El pacient, que es troba bé, es manté aïllat al seu allotjament mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estan fent el seguiment del cas i el rastreig de possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos. I la República Democràtica del Congo ja ha registrat més de 1.800 morts per l'epidèmia d'Ebola i ja hi ha 4.000 casos confirmats. Segons les autoritats del país, la situació és preocupant perquè en algunes zones els nous contagis s'han duplicat en només una setmana. De fet, es tracta del segon brot amb més contagis de la història. A tot això, les autoritats sanitàries han interceptat un vaixell amb un cas sospitós de la malaltia que duia a bord prop de 200 persones. El sospitós és un home que va baixar de la nau amb símptomes i es va dirigir a un centre de salut on va morir poc després. Al lloc s'hi ha instal·lat un laboratori mòbil per fer un cribatge preventiu de la resta de passatgers. L'OMS assegura que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia.
5: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
5: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors

0: fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia. I només al Pirineu, aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra, les màximes més altes s'envoltaran de xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: 3:15. L'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions al l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Buigas.
3: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3Cat Info que ara la situació és diferent.
4: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa. I llavors, a partir d'ara, que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
3: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions si millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta. Tot i això, l'aparcament al trabucador està limitat a tres àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
2: I a Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi. Això té conseqüències per a la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria, una situació que s'ha repetit més de 300 vegades aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. A les comarques de Lleida, això se suma a les queixes del territori pels microdalls que acumulen des de fa anys. Lleida, Julià Albacar.
5: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que estos talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar l'avaria in situ. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
6: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
5: Una situació que se suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per exemple, a l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes. Lluís Abad és regidor del municipi.
7: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies de Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, ves a barallar també Endesa perquè fas una inversió milionària.
5: A les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions.
2: A partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que va anunciar l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric. L'import de l'ajuda serà de 600 euros i la condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això contribueixi a la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat. Jordi Valls és tinent d'alcalde.
8: El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli. Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat elèctric? Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
2: De moment, l'Ajuntament ha aprovat una primera partida de 5.200.000 euros per donar les ajudes entre aquest 2026 i el 2028. Més endavant hi haurà d'haver una segona per als anys 2029-2030. I finalment, també hi haurà una convocatòria d'ajuts a les infraestructures de recàrrega. En total, s'hi destinarà un pressupost d'uns 15 milions d'euros.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Tarragona desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos. El punt neuràlgic serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
9: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers.
3: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tarra com un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres gràcies a 3CAT.
9: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
3: L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
2: Els clubs de lectura estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són els anomenats cabinets de lectura. Ens ho explica la Marta Vives.
10: Fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units a casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui de pagament acaba sent garantia d'assistència, assegura Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
11: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector, participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
10: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets, els continguts no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de la Central i coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
12: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
10: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
11: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
10: Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions, perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
2: Gràcies, Marta. Tanquem aquest informatiu.
1: Esports.
2: Ho fem amb els esports i amb l'Oriol Corral.
13: El migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, Rodri Hernández, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen ja per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilotador i pilotador de l'últim Mundial, a qui li queda un any de contracte al Manchester City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger, al Marroc, pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. El central basc arriba de del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. A Unai li atrau el projecte.
14: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
13: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si el conjunt blanc i blau es classifica per una competició europea.
1: 3CAT Info.
13: Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central de 21 anys torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
15: Estic molt feliç, per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
13: I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit aquesta temporada. I el Barça ha anunciat que l'alè pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'un milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
16: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment al Palau no se li pot exigir res, és un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
13: El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Encara queden 11 curses amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general, a 18 punts del líder. Márquez, però, es veu favorit.
17: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no? No, ¿qué quieres? No, depende, pa. Ahora el titular lo pones y ya está, pero el favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea, digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale?
18: O
17: sea, un título más a mí no me cambia la vida, ellos sí.
13: Els cinc primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Quatre catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya, novetat Pol Espargaró en el lloc del lesionat Maverick Viñales.
1: 3CAT Info.
13: La ciclista de Maurici Kim Lecort-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la sisena etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parla en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
13: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlen Reusser, la catalana Paula Blasi és desena, i aquest divendres, setena etapa de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux.
1: Tresca Info.

0: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalies, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats en la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls de Valira i l'Alt Urgell, hi ha hagut una CVSD. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap a les ciutadans de Ceuta. Brussel·les augmenta la vigilància a les xarxes socials del Marroc per evitar una nova entrada massiva de migrants com la de Ceuta el 15 d'agost. El Frontex, l'Europol, actuen en coordinació amb les autoritats espanyoles davant d'una nova crida en plataformes. Vox redobla la pressió al Partit Popular perquè rebutgi rebre els menors de Ceuta a les comunitats on governen junts. Tot i que la formació d'extrema dreta afirma que té el compromís dels populars perquè sigui així, els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen que actuaran dins del marc legal que obliga a acollir migrants. L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat avui, s'ha aprovat abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alió l'ha aconseguit la retirada d'aquest organisme per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants. Segons dades de l'INE, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. Els experts alerten que aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
1: Esports. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc, davant el context d'incertesa actual. I el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032 i Yann Diomandé és el nou fitxatge blanc. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables.
0: I el temps, aquest divendres torna la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa.
2: 3CAT Info.
0: Soc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
3: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la llacuna, a l'Anoia, que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Capçanelles. A Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixaran el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
3: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada a seguir del 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A la RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat. I a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut establir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides a l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les Valls de Valira, Joaquim Albalate.
4: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: I les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
5: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant d'una situació que ha qualificat de dramàtica.
6: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
5: Amb la presidenta balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
5: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
0: I l'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. Els d'Abascal ja han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el Partit Popular se sumarà al boicot. Els populars mantenen que compliran el que marca la llei. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Vox pressiona el PP. L'ultradreta vol imposar la seva agenda allà on governa. Diu que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella, Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta. Una decisió que, diu José María Figaredo, també farà seva el Partit Popular.
9: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
8: Una afirmació que no comparteixen els populars. Elías Bendodo assegura que compliran la llei que obliga les comunitats a acollir, però assenyala Pedro Sánchez com el responsable de l'actual crisi migratòria a Ceuta.
10: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
8: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc, amb les seves famílies, tot i que només es pot fer si la família ho demana. Des del govern espanyol, la ministra Mònica García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats per Vox. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
11: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
8: Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
0: La Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillem Mercier.
12: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brana, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Brana ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
13: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
0: Brana ho ha defensat en una reunió telemàtica del Parlament Europeu sobre Ceuta amb la presència del president de la ciutat autònoma.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alió, no s'atura. A un ple no previst, celebrat aquest dijous a la tarda, ha provocat que l'Ajuntament abandoni l'oficina pública de la llengua catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina que té com a objectiu normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Perpinyà, Laura Bertran.
14: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. En formen part l'estat francès, la regió d'Occitània i el departament dels Pirineus Orientals. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap de les reunions, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal Jean-Luc Antoniesi ha avançat què farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
15: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló, de Mallorca i de la Catalanitat. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
14: Segons l'oposició, aquest Institut del Rosselló, Mallorca i de la Catalanitat és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevino.
16: És el mètode de l'extrema dreta, perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
14: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip, encapçalat per Louis Alió, ha aprovat aquesta retirada.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I un darrer apunt, abans de la previsió del temps, els governs d'Israel i del Líban han finalitzat a Roma una nova ronda de negociacions sense concretar el procés de retirada de les tropes israelianes del sud del país veí. No obstant això, els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada està més a prop. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori que ara ocupen els soldats israelians i garantir que no tornin les milícies de Hezbollah. La milícia xiita no participa en aquestes converses, però ha acceptat un alto el foc vinculat a l'Iran. Coincidint amb les converses de Roma, l'exèrcit israelià ha tornat a bombardejar aquest dijous suposades posicions d'Hezbollah en diverses ciutats del sud del Líban. Les dues parts s'acusen d'haver violat l'alto el foc.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Urgell arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra, les màximes més altes s'envoltaran la xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts, Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones. Aquest creixement s'explica sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger, que ja suposa més d'una quarta part de la població catalana. Un augment sostingut en el temps que, segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, obliga a reforçar les infraestructures.
18: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
0: Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que més creix en termes percentuals. El motiu, segons Climent, és l'activitat econòmica.
18: Per mi aquest seria el factor fonamental, atrau a més mà d'obra poc qualificada. Altres zones del país, com pot ser Lleida, doncs aquí, a part del tema agrícola, també hem de parlar sobre la indústria càrnica.
0: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí a 15 anys, Catalunya fregaria els 10 milions d'habitants. I s'ho ha avançat Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus de Catalunya demana als partits que no utilitzin la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com a arma electoral. A 10 mesos de les municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes per les crítiques ciutadanes que han rebut o bé per estalviar-se-les en el tram final del mandat. La directora de l'àrea d'Economia Circular de l'agència, Pilar Xiva, ho ha lamentat i recorda que tots els municipis ho hauran d'acabar assumint.
19: La gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
0: I és que un mateix partit pot defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. És per això que tant el president de la Federació de Municipis, David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, també recepten no fer-ne electoralisme.
20: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
21: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: Ripollet és una de les localitats que, per ordres del govern del PSC i d'Esquerra, han acceptat a retirar el porta-a-porta. El va implantar decidint Ripollet un any abans de perdre l'alcaldia, el 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé ha admès al Matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que se'n van aprofitar.
22: Aquest plantejament que van fer doncs, d'oposar-se frontalment, aquesta onada no, de populisme en contra, ens va passar factura, evidentment, sí.
0: Malgrat que més de 500 municipis funcionen amb aquests models, Catalunya no aprova aquesta assignatura, ja que la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no els han implantat.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest divendres passarà a disposició judicial l'home que dimecres conduïa un vaixell a Empuria Brava, a l'Alt Empordà, que va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort accidental d'una persona. A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets. Girona, Fèlix Martín.
1: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors, i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan va anar al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats els serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament mortal d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona, succeït aquest dijous. La policia ha detingut un sospitós i investiguen el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Tot i això, diversos testimonis apunten que l'agressió l'hauria comès una dona després d'una discussió entre tots tres al replà d'un habitatge. La víctima va rebre diverses punyalades i hauria perdut el coneixement mentre fugia a causa de la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit i després d'alertar els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota secret d'actuacions. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Un impacte que, segons el sindicat, ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%. Tarragona, Clara Echeverría Domingo.
3: El sindicat va fer una proposta de cobrar una indemnització de 180 euros per hectàrea afectada, però segons diuen, el departament no ho comparteix. UPE assegura que la Generalitat no ha detectat aquesta caiguda del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez, responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
4: Ens van comunicar que per l'avellà no ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%. Però que l'ametlla de secà i el garrofer que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
3: En el cas de la garrofa, el sindicat diu que la producció ha caigut un 50%, però Agricultura considera que les pèrdues no arriben al 30% i, per tant, no es correspon cap indemnització. Per tot plegat, Unió de Pagesos ha avisat que es convocaran mobilitzacions. Per altra banda, el departament obrirà ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, si bé des del sindicat reclamen cobrar-los el 2026 per fer front a la campanya d'enguany.
0: Una més i els esports. Ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, un dels fundadors del grup Tequila, juntament amb Ariel Rot i Alejo Estivel. Va triomfar als anys 70 amb èxit com aquest que sentim de fons, Salta, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup actiu entre els anys 1976 i 1982 va editar 4 discos i el 1978 va participar en la 4ª edició del festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres. Felipe Lipe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta per a

0: 5 minuts i dos quarts.
1: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte al City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit, ho fa en un comunicat. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. Seria el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el central basc Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. Així es defineix com a futbolista.
4: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
3: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. I a la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el davanter rus Nikolai Obolski, de 29 anys. Ha signat per 2 anys i ha jugat les dues últimes temporades al Còrdoba, també a segona.
1: 3CAT Info.
3: El Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
5: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
3: En bàsquet, el Girona fitxa Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha notat més de 29 punts per partit. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pasqual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
6: Poder seguir desenvolupant la meva feina en un club destinat a lluitar per totes les competicions que juga, amb una història, una tradició, una reputació, un prestigi màxims, i que això genera doncs, una responsabilitat molt alta doncs, per intentar seguir desenvolupant el millor possible la meva feina.
3: Més actualitat del bàsquet català, el Joventut ha fitxat el base escorta Bugui Ellis, de 25 anys, ex de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc, i l'Ilerna Lleida incorpora al base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes torna a Lleida 5 temporades després. La ciclista de Maurici Kim Lecourt-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, en una entrevista al Tot Costa parla que ha tingut un dia complicat.
7: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una, i bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
3: I l'Europa ha guanyat l'últim grup del torneig d'històrics del futbol català. ha superat el Vilanova i el Prat en la fase de grups i jugarà les semifinals contra el Sant Andreu. L'altra plaça per la final se la jugaran el Badalona i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran aquest dissabte i la final serà aquest diumenge.
1: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Moment, com sempre, a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que l'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes, com dèiem, han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalies, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats a la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls del Valira, a la d'Urgell, hi ha hagut una esllavissada. També us estan explicant que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Això és el més destacat i a partir d'ara també us explicarem que Marc Puigtió renuncia finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració d'unes converses en què maniobrava contra companys de partit. Admet que ha comès un error greu i diu que plega per dignitat i responsabilitat. A menys de 10 mesos per a les municipals, ara els republicans hauran de buscar-li el relleu. I Tarragona ha previst un pla especial de seguretat i de mobilitat flexible per al dia de l'eclipsi, que estarà marcat per la incertesa respecte als assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Sumari d'esports amb Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032.
0: I el temps aquest divendres torna a la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona, sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
2: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescutes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, i que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fos de Campsentelles, a Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixen el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
2: Ara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Massanet-Massanes i Caldes de Malavella. A l'RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat i a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut restablir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides de l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una cevissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les valls de Valira, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: Les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Provenç, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG, Caminant de Fronteres, eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
9: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant d'una situació que ha qualificat de dramàtica.
10: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
9: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
11: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
9: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: 3CAT Info.
0: El fins ara alcaldable d'Esquerra a la ciutat de Girona, Marc Puigtió, es retira finalment de la candidatura pels àudios filtrats en què conspirava contra companys del partit. L'endemà que la formació li obrís un expedient pels fets, el dirigent ha reconegut que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no passés per plegar. Ho ha dit en declaracions a la CNN.
12: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
0: Puigtió també ha lamentat que en política s'hagi normalitzat, diu, la publicació de converses privades. I és que a les gravacions en qüestió, l'excap de llista dels republicans a Girona oferia a un influencer d'extrema dreta informació comprometedora de membres del seu propi partit i presumia d'haver-se apoderat de la formació per al seu projecte polític personal. L'elecció de Puigdió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras, ja va estar envoltada de polèmica en guanyar les primàries per un sol vot de diferència. Ara Esquerra haurà de tornar a engegar la maquinària interna per trobar un nou candidat a l'alcaldia de la capital gironina. Més coses, l'Oficina Antifrau de Catalunya admet a tràmit una denúncia contra Sílvia Orriols per la contractació urgent de la seva filla com a policia local de Ripoll. L'ENS ha obert un expedient per estudiar possibles irregularitats que ara entra en una fase d'instrucció. Aquest procés pot durar diverses setmanes i servirà a l'oficina per valorar si la denúncia té fonaments i fer els passos que consideri oportuns. Des del principi de la polèmica, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que va estar al marge del procediment de selecció i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. Com a responsable de seguretat del municipi, però, Orriols sí que va signar, entre d'altres, l'aprovació de les bases del procés i la designació del tribunal. Mentrestant, l'oposició ho veu com un cas evident de conflicte d'interessos. El PSC parla de nepotisme i Junts li ha demanat, sense èxit, que cedeixi la cartera de seguretat a un altre regidor. I la 80ena de veïns de la Trinitat Vella, desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres de DIF, poden dormir aquesta nit a casa seva. Els bombers els han deixat tornar poc després d'haver-los evacuat, un cop han comprovat que no hi havia risc. Però els veïns recordaran l'ensurt. Així ho ha viscut la Conchi. Són declaracions a 3CAT Info.
13: Empezó a temblar todo el suelo y seguidamente pues bueno nos asustemos mucho, las puertas temblaban también, avisé a, bueno, a mi marido, a mis hijos y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
0: Les tremolors han estat provocades per una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant de ferroviària de Vallbona. Segons la gestora, els treballs no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies proper a aquesta zona que va aparèixer ara fa dues setmanes. L'Ajuntament demana que es redueixin els treballs per reduir també les molèsties als veïns.

0: tots homes majors d'edat, la majoria immigrants. El jutjat en va autoritzar el desallotjament fa setmanes i, finalment, la policia municipal de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, els ha fet fora aquest dijous. S'hi han trobat més gent del que es pensaven i els serveis socials els donen suport, ha assegurat l'alcaldessa occidental de Girona, Sílvia Liu.
1: Nosaltres fa un cosa de dos mesos que hi estem anant. Nosaltres en aquest sentit hem anat amb serveis socials. Molta gent, penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren, i per tant era una població flotant. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, és que aquestes persones, en qualsevol cas, a través de serveis socials se'ls hi pugui donar una alternativa.
0: Però la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, creu que no n'hi ha prou.
2: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer, i ells ja ho saben, de fet. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest Ajuntament de Madura i policia.
0: Amb la nau buida, aquest dijous mateix, l'Ajuntament de Girona ha fet entrega de l'espai al Departament d'Educació perquè s'encarregui de la reurbanització de la zona, on s'ha de construir un nou institut de secundària.
3: Tres activistes detinguts per haver sabotejat a l'abril un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria, al Bages, fins al port de Barcelona. A més, també s'investiga una quarta persona. La policia els va detenir al juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. Això va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats i l'acció va causar uns danys de 100.000 euros. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ICL, i se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera desproporcionat.
4: Que a nosaltres ens sembla indignant que els Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa ICL no està complint com per Palestina.
3: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant en aquesta zona. I les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar posteriorment a Espanya quan ja no tenia símptomes i, per tant, ja no podia contagiar. El pacient, que es troba bé, es manté aïllat al seu allotjament mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estan fent el seguiment del cas i el rastreig de possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos. I la República Democràtica del Congo ja ha registrat més de 1.800 morts per l'epidèmia d'Ebola i ja hi ha 4.000 casos confirmats. Segons les autoritats del país, la situació és preocupant perquè en algunes zones els nous contagis s'han duplicat en només una setmana. De fet, es tracta del segon brot amb més contagis de la història. Tot això, les autoritats sanitàries han interceptat un vaixell amb un cas sospitós de la malaltia que duia a bord prop de 200 persones. El sospitós és un home que va baixar de la nau amb símptomes i es va dirigir a un centre de salut on va morir poc després. Al lloc s'hi ha instal·lat un laboratori mòbil per fer un cribatge preventiu de la resta de passatgers. L'OMS assegura que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia.
5: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
6: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra, les màximes més altes s'envoltaran de xifra dels 37 graus

0: especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: 3:15. L'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Bolívar.
3: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3Cat Info que ara la situació és diferent.
4: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa. I llavors, a partir d'ara, que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
3: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions i millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta. Tot i això, l'aparcament al trabucador està limitat a tres àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
2: I a Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi. Això té conseqüències per a la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria, una situació que s'ha repetit més de 300 vegades aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. A les comarques de Lleida, això se suma a les queixes del territori pels microdalls que acumulen des de fa anys. Lleida, Julià Albacar.
5: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que estos talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar l'avaria in situ. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
6: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
5: Una situació que se suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per exemple, a l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes. Lluís Abat és regidor del municipi.
7: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies de Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, ves a barallar-te amb Endesa perquè fas una inversió milionària.
5: A les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions.
2: A partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que va anunciar l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric. L'import de l'ajuda serà de 600 euros i la condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això contribueixi a la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat. Jordi Valls és tinent d'alcalde.
8: El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli. Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat elèctric? Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
2: De moment, l'Ajuntament ha aprovat una primera partida de 5.200.000 euros per donar les ajudes entre aquest 2026 i el 2028. Més endavant, n'hi haurà d'haver una segona per als anys 2029-2030. I, finalment, també hi haurà una convocatòria d'ajuts a les infraestructures de recàrrega. En total, s'hi destinarà un pressupost d'uns 15 milions d'euros.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Tarragona desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos. El punt neuràlgic serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
9: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos
10: propers.
3: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tarra com un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres gràcies a 3CAT.
9: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
3: L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
2: Els clubs de lectura estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura on els assistents paguen entrada. Són els anomenats cabinets de lectura. Ens ho explica la Marta Llibas.
11: Fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units a casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui de pagament acaba sent garantia d'assistència, assegura Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
12: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector, participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
11: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets, els continguts no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de la Central i coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
13: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
11: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
12: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
11: Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions, perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
2: Gràcies, Marta. Tanquem aquest informatiu.
1: Esports.
2: Ho fem amb els esports i amb l'Oriol Corral.
14: El migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, Rodri Hernández, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen ja per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilotador i pilotador de l'últim Mundial, a qui li queda un any de contracte al Manchester City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger, al Marroc, pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. El central basc arriba de del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. A Unai li atrau el projecte.
15: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
14: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si el conjunt blanc i blau es classifica per una competició europea.
1: 3CAT Info.
14: Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández, La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
10: Estic molt feliç, per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
14: I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit aquesta temporada. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'un milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
16: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment al Palau no se li pot exigir res, és un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
14: El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Encara queden 11 curses amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general, a 18 punts del líder. Márquez, però, es veu favorit.
17: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no? No, ¿qué quieres? No, depende, pa. Ahora el titular lo pones y ya está, pero... El favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea... Digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale?
18: O
17: sea, un título más a mí no me cambia la vida, ellos sí.
14: Els cinc primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Quatre catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya, novetat Pol Espargaró en el lloc del lesionat Maverick Viñales.
1: 3CAT Info.
14: La ciclista de Maurici Kim Lecort-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la sisena etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parla en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible, bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una, i bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
14: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar Marlen Reusser, la catalana Paula Blasi és desena, i aquest divendres, setena etapa de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux.
1: Trescat Info.

0: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalia, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats en la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls de Valira i l'Alt Urgell, hi ha hagut una esllavissada. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Brussel·les augmenta la vigilància a les xarxes socials del Marroc per evitar una nova entrada massiva de migrants com la de Ceuta el 15 d'agost. El Frontex, l'Europol, actuen en coordinació amb les autoritats espanyoles davant d'una nova crida en plataformes. Vox redobla la pressió al Partit Popular perquè rebutgi rebre els menors de Ceuta a les comunitats on governen junts. Tot i que la formació d'extrema dreta afirma que té el compromís dels populars perquè sigui així, els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen que actuaran dins del marc legal que obliga a acollir migrants. L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat avui, s'ha aprovat a abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alió l'ha aconseguit la retirada d'aquest organisme per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants. Segons dades de l'INE, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. Els experts alerten que aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
1: Esports. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc, davant el context d'incertesa actual. I el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032 i Jan Diomandé és el nou fitxatge blanc. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables.
0: I el temps aquest divendres torna la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa.
2: 3CAT Info.
0: Soc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs, les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
3: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la llacuna, a l'Anoia, que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Capçanelles. A Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixaran el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
3: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A la RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat. I a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut establir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides a l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les Valls de la Lira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les Valls de la Lira, Joaquim Albalate.
4: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: I les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
5: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat d'allau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
6: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
5: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure lo contrari. Que hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
5: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
0: I l'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. Els d'Abascal ja han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el Partit Popular se sumarà al boicot. Els populars mantenen que compliran el que marca la llei. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Vox pressiona el PP. La ultradreta vol imposar la seva agenda allà on governa. Diu que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta. Una decisió que, diu José María Figaredo, també farà seva al Partit Popular.
9: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
8: Una afirmació que no comparteixen els populars. Elías Bendodo assegura que compliran la llei que obliga les comunitats a acollir, però assenyala Pedro Sánchez com el responsable de l'actual crisi migratòria a Ceuta.
10: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
8: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc, amb les seves famílies, tot i que només es pot fer si la família ho demana. Des del govern espanyol, la ministra Marca García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats per Vox. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
11: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
8: Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
0: La Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillem Mercier.
12: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brana, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Brana ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
13: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants el tornaran a intentar.
0: Brana ho ha defensat en una reunió telemàtica del Parlament Europeu sobre Ceuta amb la presència del president de la ciutat autònoma.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alió, no s'atura. A un ple no previst, celebrat aquest dijous a la tarda, ha provocat que l'Ajuntament abandoni l'oficina pública de la llengua catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina que té com a objectiu normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Perpinyà, Laura Bertran.
14: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. En formen part l'estat francès, la regió d'Occitània i el departament dels Pirineus Orientals. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap de les reunions, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal Jean-Luc Antoniesi ha avançat què farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
15: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló de Mallorca i de la Catalanitat. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
14: Segons l'oposició, aquest Institut del Rosselló, Mallorca i de la Catalanitat és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevin.
16: És el mètode de l'extrema dreta, perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
14: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip encapçalat per Louis Alió ha aprovat aquesta retirada.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I un darrer apunt abans de la previsió del temps. Els governs d'Israel i del Líban han finalitzat a Roma una nova ronda de negociacions sense concretar el procés de retirada de les tropes israelianes del sud del país veí. No obstant això, els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada està més a prop. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori que ara ocupen els soldats israelians i garantir que no tornin les milícies de Hezbollah. La milícia xiita no participa en aquestes converses, però ha acceptat un alto el foc vinculat a l'Iran. Coincidint amb les converses de Roma, l'exèrcit israelià ha tornat a bombardejar aquest dijous suposades posicions d'Hezbollah en diverses ciutats del sud del Líban. Les dues parts s'acusen d'haver violat l'alto el foc.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra, les màximes més altes s'envoltaran de xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts, Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones. Aquest creixement s'explica sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger, que ja suposa més d'una quarta part de la població catalana. Un augment sostingut en el temps que, segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, obliga a reforçar les infraestructures.
18: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
0: Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que més creix en termes percentuals. El motiu, segons Climent, és l'activitat econòmica.
18: Per mi aquest seria el factor fonamental, atrau a més mà d'obra poc qualificada. Altres zones del país, com pot ser Lleida, doncs aquí, a part del tema agrícola, també hem de parlar sobre la indústria càrnica.
0: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí a 15 anys, Catalunya fregaria els 10 milions d'habitants. I s'ho ha avançat Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus de Catalunya demana als partits que no utilitzin la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com a arma electoral. A 10 mesos de les municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes per les crítiques ciutadanes que han rebut o bé per estalviar-se-les en el tram final del mandat. La directora de l'àrea d'economia circular de l'agència, Pilar Xiva, ho ha lamentat i recorda que tots els municipis ho hauran d'acabar assumint.
19: La gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
0: I és que un mateix partit pot defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. És per això que tant el president de la Federació de Municipis, David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, també recepten no fer-ne electoralisme.
20: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
21: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: Ripollet és una de les localitats que, per ordres del govern del PSC i d'Esquerra, han acceptat a retirar el porta-a-porta. El va implantar decidint Ripollet un any abans de perdre l'alcaldia, el 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé ha admès al matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que se'n van aprofitar.
22: Aquest plantejament que van fer doncs, de posar-se frontalment, aquesta onada no, de populisme en contra, ens va passar factura, evidentment, sí.
0: Malgrat que més de 500 municipis funcionen amb aquests models, Catalunya no aprova aquesta assignatura, ja que la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no els han implantat.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest divendres passarà a disposició judicial l'home que dimecres conduïa un vaixell a Empuria Brava, a l'Alt Empordà, que va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort accidental d'una persona. A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets. Girona, Fèlix Martín.
1: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan anava al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament mortal d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona, succeït aquest dijous. La policia ha detingut un sospitós i investiguen el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Tot i això, diversos testimonis apunten que l'agressió l'hauria comès una dona després d'una discussió entre tots tres al replà d'un habitatge. La víctima va rebre diverses punyalades i hauria perdut el coneixement mentre fugia a causa de la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit i després d'alertar els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota secret d'actuacions. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Un impacte que, segons el sindicat, ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
3: El sindicat va fer una proposta de cobrar una indemnització de 180 euros per hectàrea afectada, però segons diuen, el departament no ho comparteix. UPE assegura que la Generalitat no ha detectat aquesta caiguda del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez, responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
4: Ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
3: En el cas de la garrofa, el sindicat diu que la producció ha caigut un 50%, però l'agricultura considera que les pèrdues no arriben al 30% i, per tant, no es correspon cap indemnització. Per tot plegat, Unió de Pagesos ha avisat que es convocaran mobilitzacions. Per altra banda, el departament obrirà ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, si bé des del sindicat reclamen cobrar-los el 2026 per fer front a la campanya d'enguany.
0: Una més i els esports. Ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, un dels fundadors del grup Tequila, juntament amb Ariel Rot i Alejo Estivel. Va triomfar als anys 70 amb èxit com aquest que sentim de fons, Salta, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup actiu entre els anys 1976 i 1982 va editar 4 discos i el 1978 va participar en la quarta edició del festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres. Felipe Lipe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta per a

0: 5 minuts i dos quarts.
1: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte al City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit, ho fa en un comunicat. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. Seria el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el central basc Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. Així es defineix com a futbolista.
4: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
3: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. I a la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el davanter rus Nikolai Obolski, de 29 anys. Ha signat per 2 anys i ha jugat les dues últimes temporades al Córdoba, també a segona.
1: 3CAT Info.
3: El Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
5: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
3: En bàsquet, el Girona fitxa Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha notat més de 29 punts per partit. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pasqual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
6: Poder seguir desenvolupant la meva feina en un club destinat a lluitar per totes les competicions que juga, amb una història, una tradició, una reputació, un prestigi màxims, i que això genera doncs, una responsabilitat molt alta doncs, per intentar seguir desenvolupant el millor possible la meva feina.
3: Més actualitat del bàsquet català, el Joventut ha fitxat el base escorta Bugui Ellis, de 25 anys, ex de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc, i l'Ilerna Lleida incorpora al base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes torna a Lleida 5 temporades després. La ciclista de Maurici Kim Lecourt-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, en una entrevista al Tot Costa parla que ha tingut un dia complicat.
7: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una, i bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
3: I l'Europa ha guanyat l'últim grup del torneig d'històrics del futbol català. Ha superat el Vilanova i el Prat en la fase de grups i jugarà les semifinals contra el Sant Andreu. L'altra plaça per la final se la jugaran el Badalona i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran aquest dissabte i la final serà aquest diumenge.
1: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Moment, com sempre, a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que l'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes, com dèiem, han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalies, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats a la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls del Valira, a la d'Urgell, hi ha hagut una esllavissada. Us estan explicant que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Això és el més destacat i a partir d'ara també us explicarem que Marc Puigtió renuncia finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració d'unes converses en què maniobrava contra companys de partit. Admet que ha comès un error greu i diu que plega per dignitat i responsabilitat. A menys de 10 mesos per a les municipals, ara els republicans hauran de buscar-li el relleu. I Tarragona ha previst un pla especial de seguretat i de mobilitat flexible per al dia de l'eclipsi, que estarà marcat per la incertesa respecte als assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Sumari d'esports amb Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032.
0: I el temps aquest divendres torna la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona, sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
2: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, i que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Campsentelles, a Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixen el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
2: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Massanet-Massanes i Caldes de Malavella. A l'RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat i a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut restablir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides de l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una cevissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les valls de Valira, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: Les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Provenç, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG, Caminando Fronteras, eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
9: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant d'una situació que ha qualificat de dramàtica.
10: ¿Com creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
9: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
11: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
9: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: 3CAT Info.
0: El fins ara alcaldable d'Esquerra a la ciutat de Girona, Marc Puigtió, es retira finalment de la candidatura pels àudios filtrats en què conspirava contra companys del partit. L'endemà que la formació li obrís un expedient pels fets, el dirigent ha reconegut que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no passés per plegar. Ho ha dit en declaracions a l'escena.
12: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
0: Puigtió també ha lamentat que en política s'hagi normalitzat, diu, la publicació de converses privades. I és que a les gravacions en qüestió, l'excap de llista dels republicans a Girona oferia a un influencer d'extrema dreta informació comprometedora de membres del seu propi partit i presumia d'haver-se apoderat de la formació per al seu projecte polític personal. L'elecció de Puigdió, que era l'aposta de Oriol Junqueras, ja va estar envoltada de polèmica en guanyar les primàries per un sol vot de diferència. Ara Esquerra haurà de tornar a engegar la maquinària interna per trobar un nou candidat a l'alcaldia de la capital gironina. Més coses, l'Oficina Antifrau de Catalunya admet a tràmit una denúncia contra Sílvia Orriols per la contractació urgent de la seva filla com a policia local de Ripoll. L'ENS ha obert un expedient per estudiar possibles irregularitats que ara entra en una fase d'instrucció. Aquest procés pot durar diverses setmanes i servirà a l'oficina per valorar si la denúncia té fonaments i fer els passos que consideri oportuns. Des del principi de la polèmica, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que va estar al marge del procediment de selecció i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. Com a responsable de seguretat del municipi, però, Orriols sí que va signar, entre d'altres, l'aprovació de les bases del procés i la designació del tribunal. Mentrestant, l'oposició ho veu com un cas evident de conflicte d'interessos. El PSC parla de nepotisme i Junts li ha demanat, sense èxit, que cedeixi la cartera de seguretat a un altre regidor. I la vuitantena de veïns de la Trinitat Vella, desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres de DIF, poden dormir aquesta nit a casa seva. Els bombers els han deixat tornar poc després d'haver-los evacuat, un cop han comprovat que no hi havia risc. Però els veïns recordaran l'ensurt. Així ho ha viscut la Conchi. Són declaracions a 3CAT Info.
13: Empezó a temblar todo el suelo. Y seguidamente, pues, bueno, nos asustemos mucho. Las puertas temblaban también. Avisé a, bueno, a mi marido, a mis hijos. Y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
0: Les tremolors han estat provocades per una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant de ferroviària de Vallbona. Segons la gestora, els treballs no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies proper a aquesta zona que va aparèixer ara fa dues setmanes. L'Ajuntament demana que es redueixin els treballs per reduir també les molèsties als veïns i a DIF continua analitzant la situació per poder reprendre les obres quan sigui segur. I desallotjats per la policia, sense incidents, 25 homes immigrants que ocupaven l'antiga fàbrica Simón de Girona, on s'ha de construir un nou institut de secundària. Les brigades ho han buidat de deixalles i tapiaran tots els accessos per evitar que es torni a ocupar. Girona, Fèlix Martín.
14: En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat tots, homes majors d'edat, la majoria immigrants. El jutjat amb autoritat

0: garantit avui, a dia d'avui, és que aquestes persones, en qualsevol cas, a través de serveis socials, se'ls hi pugui donar una alternativa.
1: Però la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, creu que no n'hi ha prou.
2: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer, i ells ja ho saben, de fet. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de Madura i policia.
1: Amb la nau buida, aquest dijous mateix, l'Ajuntament de Girona ha fet entrega de l'espai al Departament d'Educació perquè s'encarregui de la reurbanització de la zona, on s'ha de construir un nou institut de secundària.
3: Tres activistes detinguts per haver sabotejat a l'abril un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria, al Bages, fins al port de Barcelona. A més, també s'investiga una quarta persona. La policia els va detenir al juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. Això va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats i l'acció va causar uns danys de 100.000 euros. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ICL, i se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera desproporcionat.
4: A nosaltres ens sembla indignant que Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa ICL no està complint com per Palestina.
3: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant en aquesta zona. I les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar posteriorment a Espanya quan ja no tenia símptomes i, per tant, ja no podia contagiar. El pacient, que es troba bé, es manté aïllat al seu allotjament mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estan fent el seguiment del cas i el rastreig de possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos. I la República Democràtica del Congo ja ha registrat més de 1.800 morts per l'epidèmia d'Ebola i ja hi ha 4.000 casos confirmats. Segons les autoritats del país, la situació és preocupant perquè en algunes zones els nous contagis s'han duplicat en només una setmana. De fet, es tracta del segon brot amb més contagis de la història. Tot això, les autoritats sanitàries han interceptat un vaixell amb un cas sospitós de la malaltia que duia a bord prop de 200 persones. El sospitós és un home que va baixar de la nau amb símptomes i es va dirigir a un centre de salut on va morir poc després. Al lloc s'hi ha instal·lat un laboratori mòbil per fer un cribatge preventiu de la resta de passatgers. L'OMS assegura que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia.
5: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
6: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra, les màximes més altes s'envoltaran de xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
3: 3:02, l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Bolívar.
7: La Ràpita va suprimir

0: L'aparcament regulat del Trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3Cat Info que ara la situació és diferent.
1: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del Trabucador ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa. I llavors, a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del Trabucador.
0: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions i millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament al Trabucador està limitat a 3 àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
2: I a Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi. Això té conseqüències per a la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria, una situació que s'ha repetit més de 300 vegades aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. A les comarques de Lleida, això se suma a les queixes del territori pels microdalls que acumulen des de fa anys. Lleida, Julià Albacar.
3: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que estos talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar l'avaria in situ. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
4: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
3: Una situació que se suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per exemple, a l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes. Lluís Abat és regidor del municipi.
5: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, ves a barallar també Endesa perquè fas una inversió milionària.
3: A les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions.
2: A partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que va anunciar l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric. L'import de l'ajuda serà de 600 euros i la condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això contribueixi a la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat. Jordi Valls és tinent d'alcalde.
6: El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli. Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat elèctric? Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
2: De moment, l'Ajuntament ha aprovat una primera partida de 5.200.000 euros per donar les ajudes entre aquest 2026 i el 2028. Més endavant, n'hi haurà d'haver una segona per als anys 2029-2030. I, finalment, també hi haurà una convocatòria d'ajuts a les infraestructures de recàrrega. En total, s'hi destinarà un pressupost d'uns 15 milions d'euros.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Tarragona desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos. El punt neuràlgic serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Tarragona, Ricard Buigas.
0: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
8: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències de la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers.
0: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tarra com un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres gràcies a 3Cat.
8: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3Cat.
0: L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
7: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
2: Els clubs de lectura estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són les anomenats cabinets de lectura. Ens ho explica la Marta Vives.
9: Fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units. A casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui de pagament acaba sent garantia d'assistència, assegura Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
10: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector, participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
9: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets, els continguts no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de la Central i coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
11: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
9: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
10: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
9: Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions, perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
2: Gràcies, Marta. Tanquem aquest informatiu.
7: Esports.
2: Ho fem amb els esports i amb l'Oriol Corral.
12: El migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, Rodri Hernández, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen ja per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilotador i pilotador de l'últim Mundial, a qui li queda un any de contracte al Manchester City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger, al Marroc, pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. El central basc arriba de del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. A Unai li atrau el projecte.
13: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
12: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si el conjunt blanquiblau es classifica per una competició europea.
7: 3CAT Info.
12: Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central de 21 anys torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
14: Estic molt feliç, per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
12: I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament. on ha anotat més de 29 punts per partit aquesta temporada. I el Barça ha anunciat que l'alepivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'un milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
15: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment al Palau no se li pot exigir res, és un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
12: El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Encara queden 11 curses amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ayo Ogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general, a 18 punts del líder. Márquez, però, es veu favorit.
16: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no? No, ¿qué quieres? No, depende, pa. Ahora el titular lo pones y ya está, pero... El favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea... Digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale?
17: Subtítulo.
16: Un título más a mí no me cambia la vida, yo sí.
12: Els cinc primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Quatre catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya, novetat Pol Espargaró en el lloc del lesionat Maverick Viñales.
7: 3CAT Info.
12: La ciclista de Maurici Kim Lecord-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la sisena etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parla en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
18: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible, bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una, i bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
12: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar Marlen Reusser, la catalana Paula Blasi és desena, i aquest divendres, setena etapa de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux.
7: Tresca Info.

0: Són les dues.
1: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalia, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats en la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls de Valira i l'Alt Urgell, hi ha hagut una semisedà. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Brussel·les augmenta la vigilància a les xarxes socials del Marroc per evitar una nova entrada massiva de migrants com la de Ceuta el 15 d'agost. El Frontex, l'Europol, actuen en coordinació amb les autoritats espanyoles davant d'una nova crida en plataformes. Vox redobla la pressió al Partit Popular perquè rebutgi rebre els menors de Ceuta a les comunitats on governen junts. Tot i que la formació d'extrema dreta afirma que té el compromís dels populars perquè sigui així, els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen que actuaran dins del marc legal que obliga a acollir migrants. L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat avui, s'ha aprovat abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alió l'ha aconseguit la retirada d'aquest organisme per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Catalunya supera per primer cop els 8.200.000